0: fitxatge pel que aportarà Rodri de futbol a la gespa, de lideratge al vestidor i de mestratge pels joves.
1: Plaqui, demà abans d'obrir el bar, a les 11, com sempre, hora catalana, als canals de YouTube del grup Prisa, el diari AS, a Carrusel, també el que t'hi jugues. Quedem per anar a tirar una travessa, perquè veiem com les claves abans del partit. Jo vull fer-me milionari amb tu. Una abraçada forta.
0: Una abraçada a tots.
1: Ha començat el Liverpool Atlético de Madrid amb Julián Álvarez titular i també Araujo.
2: Araujo de lateral dret, titular en aquest Liverpool. Esquema d'Iraola. S'està farmant poc a poc, com a lateral dret, i en partits importants, en aquesta estrena, per exemple, de la Champions. Termino. I veiem a un Liverpool, per ser Gonzalo, amb molta pólvora dalt, amb un Isak recuperat de la lesió i que fa por.
3: Ja t'agradaria tenir-ho a Espanya.
4: No està Víctor Muñoz, d'aquest Liverpool?
3: Per què dius pobre Liverpool?
2: Avui no, perquè juga a Barcola.
3: No,
4: perdona, el primer que falta de respecte a Araujo ha sigut els propis culers que us heu cagat en ell durant molts anys.
3: No, no, però...
4: Literalment parlant.
3: Dius, pobre Liverpool.
2: Literalment no.
4: Simplement vull dir que crec que el gaffer del Barça a Europa era Araujo. Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que diré jo ara, I potser és la clau de que arribeu més lluny del que us heu arribat.
5: No, no són aquesta la clau. T'ho agraeixo, la voluntat. T'agraeixo la voluntat. Jo t'agraeixo la voluntat, però són la clau. Per cert, sí que està jugant Julián de titular.
4: Sí.
5: Ahir en el Larguero, a la prèvia, el Xolo, espero no trair el que va dir. No está para que empiece mañana, no está para que empiece mañana, y está en fase de crecimiento. No sé qué ha pasado.
1: Sí, és veritat que va dir això.
5: Perdona, no, està, ho va dir així.
1: Mira, li preguntem a José Mari Vaquero, que ja el tenim al Que t'hi jugues, Barça.
6: El Que t'hi jugues, Barça.
1: No serà Simeone el primer entrenador que menteix a la prèvia d'un partit de José Mari.
5: Però d'una forma tan clara...
7: Pero escolta una cosa, he de parlar de l'Atleti Madrid o ara?
3: No, el tema és Rodri, José Mari, que és una vergüenza que tenga que salir a explicar una conversación privada que el madridismo sociológico se ha encargado de filtrar y de grabar con toda la mala leche del mundo. Eso es lo que la noticia de ahora, lo de Rodri.
7: No, de todas formas, mira, y puc parlar català, però com porto quasi 3 hores parlant en castellà, prefereixo parlar en castellà.
3: Que en euskera.
1: Sí, també podria.
7: En euskera. Parlo euskera. Vale, sí. Vale.
3: Com se dice que te jugues Barça en euskera?
7: No la jocatzen de su, Barça.
2: Que doncs m'agrada,
3: Grande.
8: Ens encara.
3: Molt. Opa!
7: Bueno, no, lo que quiero decirte es que yo creo que los entrenadores antes de los partidos pueden tener sus propias dudas, después algunos jugadores que pueden estar mejor o peor, y yo te soy sincero, el otro día el partido, aunque lo perdió contra el Athletic Bilbao, el rato que jugó Julián lo hizo bien y a un nivel bastante alto, por lo tanto, para mí no es una sorpresa, más allá de las propias declaraciones. Respecto a lo de Rodri, yo lo he comentado antes en el Larguero, que yo creo que estuvo desafortunado y hay que decirlo, es decir, las cosas son como son, pero... Es una frase modo jugador. Eso cuando es. un jugador está en el banquillo, cuando has estado en el City, estás en el Barça, estás en este tipo de equipos, pues te da la sensación a veces de que igual el otro equipo no tiene tanta calidad, ¿no? Y con mucha naturalidad lo digo, pero también es verdad que Rodri seguramente, si algún día es entrenador, se dará cuenta de que yo, por ejemplo, he estado con la Real en descenso, he estado cuando la Real se ha salvado y hemos jugado contra otros equipos, que el nivel de los otros equipos, por temas extradeportivos, es decir, que las cosas no van bien, baja su rendimiento incluso a más de un 50%. Por lo tanto, el partido del otro día, además, lo dije yo en la retransmisión, que me parecía que el Valencia estaba mucho más, mucho peor en el aspecto anímico que en el aspecto físico-táctico. Por lo tanto, y ya está, una vez que le ha pedido perdón, oye, chapó, punto y cerrado.
1: Pero si es verdad, más allá del perdón de Rodri, que transmite en el campo y también fuera lo que tú reivindicabas que al Barça le faltaba la temporada pasada, que es esa personalidad, esa experiencia de jugadores que toman decisiones en los 90 minutos sin que el entrenador tenga que estar constantemente dirigiendo, y que en los grandes partidos esto se nota.
7: Claro, pues mira, hoy hemos visto ya, ha habido cambios, porque la gente dice, no, mira, la Champions es más importante. Bueno, todo el mundo puede decir lo que quiera. Yo sigo pensando que la Champions es un reto y que los objetivos tienen que ser la Liga y la Copa. Pero mira, hoy han salido John García, Cubarsí, Pedri, Rodri y Rafinha y Lamine. Estos son la columna que, en principio, Flick va a sostener el equipo. A partir de aquí, todos los demás van a tener que currar, aprovechará Flick el estado anímico, el estado físico, las circunstancias durante toda la temporada, cosa que hasta el momento lo está haciendo muy bien. Y a partir de aquí, como digo, Rodri es una pieza angular, es la pared maestra, porque con dos partidos casi, solo lleva tres, pero dos para mí, oye, ha jugado ya 80 minutos, ha jugado más que otros muchos jugadores. Eso ya te dice mucho de lo que Flick ve, siente, porque una cosa, tú fichas a un jugador y luego es lo que tú sientes. Y no tengo ninguna duda que Flick ha sentido clarísimamente que él tiene una trascendencia muy importante en el equipo, psicológicamente y futbolísticamente.
1: Jordi Martí acaba de destacar una frase tuya en Carrusel. Has dicho que el equipo es la plantilla.
7: Sí, mira, lo he apuntado, lo tenía aquí, pero como hemos empezado con lo de Pedro y tal, he dicho, este Barça es plantilla, equipo, equipo, plantilla. Yo lo titularía así. Y ese tiene que ser el reto, ¿eh? Es decir, a partir de aquí, claro que unos van a tener que jugar a otro más. Con Jordi tenemos esta discusión sana, que si Fermín, que si Olmo, que si... Vamos hablando de cosas como tiene que ser, porque cada uno... Claro. Aparte que tiene que ser así, el fútbol es para esto, también los aficionados. Pero lo que está claro es que este Barça no tiene jugadores absolutamente excepcionales para marcar las diferencias a día de hoy. El éxito está en la plantilla. Yo creo que Flick se ha dado cuenta, tiene un equipo en ataque rapidísimo, en medio campo tiene un medio campo fantástico, y en defensa, pues siempre por el estilo que tenemos, vamos a tener que... Ahora, aquella frase de Agüipa Tirén también,
1: Sí, pero fíjate con los debates que hoy Flick ha puesto a primero a Rodri con Pedri, que si pueden jugar juntos o no los pone a los dos. Luego pone a Bernal con Rodri, que si los dos eran mediocentros han jugado juntos. Y luego lo que decías ahora, el debate de Fermín Olmo, y han terminado los dos juntos también. Parece como que quiera desactivar debates y demostrar que estos también pueden jugar juntos.
7: Pero yo no creo que quiera desactivar, sino que ese es el plan y ese es el análisis deportivo. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo cuáles son las cualidades, vamos a decir, de Fermín. Vamos a decir, pasión, corazón y trabajo. ¿Cuáles son las cualidades de Olmo? Cabeza, frialdad, táctico y juego entre líneas. Claro, entonces, a unos les gusta uno, a otros les llama la atención otro, pero el entrenador tiene que jugar con todas estas cosas, y Bernal es un chaval que tú sabes que, por ejemplo, el primer día me dolió que le cambiara, porque dije, joder, sí, qué bien está jugando Bernal, qué pena me da. Tiene, por decir algo, con cariño lo digo, tiene huevos que me enfade porque entre Pedri, sí, y así fue. Pues claro, ahora Pedri está ahí y Bernal, bueno, hay partidos, sí, minutos para todo el mundo, y es ahí es donde creo que va a estar la diferencia del Barça esta temporada. Y luego a partir
8: es que
7: de
8: está
7: ahí...
8: Está clarísimo. Tú tienes, por ejemplo, para salir a cazar, tú puedes salir a cazar con el animal que quieras. Y si tú tienes dos animales que son muy buenos cazadores, uno, por ejemplo, ya te digo, como lo decíamos el otro día, un guepardo. Tú tienes un guepardo que puede cazar de maravilla. Y el otro, pues yo qué sé, pues una pantera. Y tienes un guepardo, una pantera. Y un día, pues si quieres cazar, yo qué sé, antílopes, lo que decíamos, pues, coño, pues igual te va mejor la pantera porque claro, es más inteligente. Y otro día el guepardo porque es más rápido.
1: O sea,
8: y
1: el guepardo
8: está,
1: sería Olmo y la pantera Fermín.
7: Pero,
8: efectivamente.
7: No,
8: correcto.
7: Pero te digo una cosa.
3: Aquí cachando.
7: No, te digo una cosa. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú haces...
3: ¿Quién es el guepardo?
7: No, haces una cuadrilla de bisontes, de unos 20, 30 bisontes, los pones tipo, como hacen los ciclistas cuando van ahí, ¿sabes? Los líderes van por delante, los más fuertes en la esquina, y vas contra el cazador Penélope ese que has dicho tú.
8: Penélope era la de la Odisea. Que tejía y destejía. Eso es.
3: Ay. José Mari, tírame atención porque, claro, yo he entrado a José Mari que estaba tenso y nervioso con un tema Rodri. Hay dos temas, José Mari, que estoy a punto de estallar con este tema. El primero es Rodri. Rodri, hasta hace dos días, antes de fichar por el Barça, era un emblema, un símbolo, un intocable, el orgullo de la Premier, pero ha sido enfundarse la camiseta del Barça y ya tenemos campañitas de desprestigio. Esa es la primera.
7: ¿Y qué importa esto?
3: Pero tú te has vestido con la camiseta del Barça, tú has sufrido eso es lo que le están haciendo a Rodri ahora. esta falta de respeto de grabar una conversación fuera de contexto, privada, y ponerlo en el ojo del huracán?
1: Pues Joan Fett siempre, bueno, a lo que el ojo no ve.
7: Yo empecé en la Real en los 80, era durísimo, por lo tanto he vivido unas cuantas cosas, no solo con el Barça. Dicho esto, las cosas son como son y tú no las vas a cambiar. Lo más importante es centrarse y olvidarse de lo que dicen de ti, sino estar pendiente de lo que tú haces. Y yo,
8: efectivamente, correcto.
7: Yo voy esta temporada, he dicho, van a venir los puentes aéreos bien cargaditos.
9: Y con Karim Adeyemi, el jugador del fútbol.
1: ¿Perdón? No, termina, Vaquero.
7: Que lo que te quiero decir es que siempre, históricamente, uno de los grandes problemas del Barça ha sido que las cosas externas siempre le han afectado mucho. Tenemos que centrarnos en lo que hace el equipo, en lo que es capaz de hacer y en temas deportivos. Los temas que son extradeportivos y tú no puedes controlar, una de las cosas de cualquier persona que quiere tener éxito, ¿sabes qué es? Es, primero, dar lo mejor que tiene. Y segundo, hacer lo que depende de ti. Y hay cosas que no dependen de lo que en Barcelona se hagan.
3: Como lo de France Football, ¿no? Como no tener a Pedri entre los 30 primeros.
8: Cristo.
3: Que es una vergüenza.
8: Tú no puedes cambiar la selva. Tú lo que puedes hacer es esmolar las tebagarras. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes?
1: José Mario Vaquero, nos vemos mañana en el bar. Y nos escuchamos en el que te jugues. Un abrazo fuerte.
7: Molt bé, bona nit a tots. I, quan guanyes, tot és més fàcil.
1: Exacte, claro. Moltes gràcies. Claro. Ha començat el Liverpool Atlético de Madrid. Fermín, qui domina els 15 primers minuts?
2: El que estic veient és més expansió del Liverpool, més recuperació a últim terç, i al final entre Barcola, entre Birs, entre Szoboszlai, més Isak, té realment molt potencial, i a l'Atlètic li està costant sortir del seu camp.
1: El Barça ha guanyat 5-1. Alejandra, hi ha 4 encertants de la porra?
10: Sí, teníem 4 encertants. Albert Gram, Teo Falguera, Juanito i Educat 23, i hem fet un sorteig entre els 4.
1: Els encertants havien encertat el 5-1 i el primer golejador,
10: Sí, exacte, vale. Tot Rafinha. I finalment hem fet un sorteig entre els 4, el guanyador és Albert Gram.
1: Albert Gram.
3: Vaig a un hotel l'altre dia, la portava, i la recepcionista em diu: quina camiseta tan guapa.
1: És que és molt guapa.
10: És que és molt xula, eh?
1: És molt guapa.
10: És molt guapa.
1: Va ser. No pateixis, si no te la conseguirem nosaltres. Per la teva germana i per la teva dona.
10: I tant.
1: Ha participat,
10: també. No, ha participat, però no ha guanyat.
1: El concurs ja està
10: no
1: a punt de...
10: No fa cada dia, participa sempre.
1: Molt bé. Records.
3: Tongo.
10: No, perquè no ha guanyat.
1: Tongo. Què tal està jugant, Julián?
2: De moment és que estan tocant poqueta pilota, però, és a dir, no només Julián. Sí, està tirant alguna desmarcada, està bé.
4: Recuperant pilotes, sacrificant-se defensivament, bé.
1: En un moment ens demanen pas el Santi i el Nil amb Adeyemi. Per què rius, Jordi?
5: No sentim lo que té el xolo de fondo. El xolo de tal.
8: A correr.
3: Patada.
1: Abans de Adeyemi, parla Dani Olmo a la tele. L'escoltem a Movistar Plus.
11: Pero bueno, nos alegramos de que la Mil la haya metido.
9: Yo luego buscar a Rafinha, que nos ha dicho. Dices, yo es que le he visto durante el partido porque le conozco, que a veces se va, si no marca su gol, que estaba contento. Y le he dicho, sigue, que al final el premio llega. Es así la Mil, ¿verdad?
11: Sí, la Mil es ambicioso siempre quiere marcar, contribuir, ayudar al equipo a ganar y siempre lo hace, marque o no, pero bueno, cuando marcas pues siempre estás feliz.
9: Y cuéntanos, lleváis 23 goles, 5 partidos, no sé si me baila alguno gol, pero bueno, el ritmo al que lleváis no es normal de un inicio de temporada con tantos jugadores viniendo del Mundial, con algunas incorporaciones nuevas que han llegado, con algunos cambios no estructurales, porque al final lleváis, es el tercer año con Flick, pero no es normal, entiende, que estéis a este nivel tan pronto en los 5 primeros partidos.
11: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ese
9: pues
11: nivel.
9: Pues cuéntame la clave, porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué, no? ¿Cuál es la clave precisamente de eso?
11: No, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
9: Hablar de trabajo de calidad, y no sé cuánto también hay de instinto, lo digo porque sois muchos jugadores con mucha movilidad, que ocupáis muchos espacios y que además con muchos cambios, quiero decir, porque hoy te ha tocado a ti, otro día le toca a Fermín, hoy a Adeyemi, otro día a Gordon, y vais cambiando constantemente, y quiero decir, y no parece un equipo en construcción, parece que lo trabajáis como por instinto, parece que lo hacéis como por instinto.
11: No, somos somos un equipo que nos adaptamos a la perfección, somos muy flexibles, somos jugadores que podemos jugar en distintas posiciones y a la vez. Al final es el míster el que decide el once que empieza, pero empiece quien empiece, vamos todos a una y se demuestra. Al final todos vamos a ayudar y a contribuir para que el equipo acabe ganando.
9: La parte buena, son 5 partidos, 5 goleadas, el equipo está feliz, estáis marcando muchos goles. La parte menos buena, por decirlo de alguna manera, las expectativas y la ilusión están ahora mismo aquí. Claro, lo que sea bajar un poquito, como decía Rafinha, hay momentos de altos y bajos, lo que sea bajar un poquito va a ser un paso atrás.
11: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
9: Gracias, enhorabuena.
11: Bueno, gracias.
9: Ya habéis escuchado las palabras.
2: Les paraules de Dani Olmo, la tele a Movistar Plus, mentre ha marcat l'Atlético.
4: Assistència de Julián Álvarez, per cert.
2: Ha marcat Llorente al minut 17 i l'assistència és de Julián.
4: Gonzalo, té ganes de donar notícies, eh?
2: És voraç.
3: Sí, i de tocar el que no sona, també.
12: De Gilo.
3: Julián, bueno, que no ha venit.
4: Què la diu? M'agrada recordar les coses.
2: Sí, però per requadrar i que els oients ho tinguin clar, que d'això es tracta al final. Ha marcat l'Atlético, qui ha marcat?
4: Ha marcat Llorente.
2: Assistència de...
4: de Julián Álvarez.
2: Vale, i ara pots opinar, Gonzalo.
4: Bueno, que al final és un jugador superlatiu que de moment no és vostre. Simplement era això.
3: De moment.
2: Pim-pam, ha quedat ben requadrat.
4: També ha marcat Dembélé. Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan al minut 17 i també està guanyant la Galatasaray amb gol de Torreira, 0-1, està guanyant l'Sporting Club de Portugal.
2: Recuadrem els resultats que hi ha ara mateix.
4: Liverpool 0, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan de Bratislava, gol de Dembélé, i Sporting 0, Galatasaray 1.
2: Dembélé, un altre candidat al Balón d'Oro.
3: Un traïdor.
4: Correcte. O sigui, correcte, a candidat a pilota d'or.
2: Sí, bueno...
3: un tio que recordem...
4: S'ha escoltat a fons el Cristóbal.
3: Dembélé, un tio que no és benvingut aquí a Barcelona.
4: Bueno, serà per tu, hi ha molta gent que l'estima.
3: A més, el Barça li pagava un home despertador, notícia que has d'explicar el que t'hi jugues. Bueno, sí, hi havia un senyor que anava a despertar-lo cada dia perquè aquest tio era... poc professional, mal company...
4: Bueno, això l'estima no, molt el vestuari entre ells, Gavi, que sempre parla d'ell.
2: Va, que ens demanem pas el Santi i el Nil, que estan amb el de Yemi.
13: Aquí estamos con Karim Adeyemi. Vamos a hacerle un par de preguntas. Karim, how are you? Congratulations for your goal and for being here in Barcelona.
2: Felicitats pel gol i per haver arribat a Barcelona. Que benvingut.
14: Really happy. Unbelievable night. First time Champions League in Camp Nou.
2: La primera nit al Camp Nou.
14: Unbelievable feeling and can't wait
2: incredible feeling
14: to help the team more often and play more games here.
13: ¿Cómo has visto al equipo així? Que lleva 5 partidos? 4 partidos con 5 goles. How did you see your team that in 5 games you scored 5 goals 4 times? What do you think about that?
14: As I said right now, I'm not surprised. We have huge quality and
2: no
14: everybody
2: sorprès perquè tenim molta qualitat
14: and score goals. So yeah, the expectations are high, of course, from us and of course from the coach. But yes, we are just happy with the results that we win.
13: Vamos a preguntar cómo es la adaptación. How's your adaptation here in Barcelona? How are you feeling this first month playing as a Barcelona footballer?
14: I think good. As I said, I got my minutes and I try to help the team. I'm happy for every minute I get.
2: Diu que ell té els minuts i que intenta ajudar l'equip.
14: Of course, it's not easy to get the minutes always, but
2: at the end, no és fàcil tenir minuts sempre.
14: When I can help the team, it's always a pleasure for me.
2: I que és un plaer poder ajudar l'equip.
14: For the next games and can't wait for Sunday.
2: Karim, i que vol jugar el diumenge.
15: The main objective for the team this season?
14: I think every competition is main because we want to win everything.
2: Totes les competicions són importants perquè les vol guanyar totes.
14: To win everything. So this is why we are so hungry. You see it in every training, in every match,
2: how we
14: play. We want to win things and of course Champions League is a dream of every big club. So
2: guanyar tot i que la Champions és un somni per a tots els clubs.
16: Offensive, fantastic, amazing, no?
2: Les paraules de Adeyemi, escolta'm una pregunta, Jordi, l'han segrestat entre el Santi i el Nil?
4: M'ho crec, podria ser perfectament.
2: Ha estat un tema meva, eh? O sigui, l'han pillat Santi i Nil, ha fet un tema, un tic-taca, el Santi i el Nil.
5: Escolta, aquest paio és esquerrà, no?
2: És esquerrà, i amb la dreta l'ha aconseguit avui.
5: Però ha fotut una castanya amb la dreta, i després ho ha tornat a intentar, eh?
2: Sí, però és que colpeja amb les dues, eh? És prou ambidextre, és a dir, no és nivell Cafor, l'Audembélé, però està prou bé.
4: Bon partit, però té que millorar el tema de les pèrdues de pilota.
5: Sí. Però té molta amenaça aquest nano, eh?
4: Sí, no, i crec que la competitivitat que hi ha entre Gordon i ell beneficia el Barça.
5: Jo crec que aquest Hansi Flick ha encertat amb aquests dos nanos, eh?
4: Tant sí, i Deco també ha hagut tindrà que veure, no, Jordi?
1: Home, i tant.
5: Bueno, sí, home, però diguem-ne que són indicacions precises i Deco les ha executat.
1: Va, són les 9:24, hem escoltat a Dejemi amb el Santi Ovalla i el Nil Solà i ara escoltarem a Hansi Flick amb l'Albert Llimós. Estem a tot arreu, Jordi. Un desplegament de la cadena, ser tremendo, eh? Cap al mitjà fa el mateix.
4: Va, apagar, apagar.
12: Ha rematat 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
17: This is what I can see in the training. I think we have a huge quality in the training, so it's
1: always about... Torna a repetir lo important que és la qualitat dels entrenaments i com l'està veient.
2: Però ha calat, eh? Perquè de Jemi també ha parlat de training.
1: Sí, sí, sí.
3: Es juga com s'entrena.
1: Sí, senyor. És veritat, és així, però em sorprèn, em crida l'atenció, ara connectem amb Flick, hem perdut el so de la sala de premsa, destaca a cada roda de premsa la qualitat que veu als entrenaments. Continuem escoltant Flick.
18: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
17: Of course, it's my player. It's a player from Barça, and I think also he deserved it also to win the Ballon d'Or. So for me, it's great. He's an outstanding player. You can see it
1: in every... Diu que, per suposat, que és un jugador seu i que vol que guanyi la pilota d'or, que és un futbolista d'un nivell altíssim.
17: And I think he deserved it.
1: O sigui que...
19: Albert Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
1: Molt bé, Albert.
19: S'ha hablado mucho el delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato, también al final Gabriel Jesús.
17: No, I think in every situation, in every moment, we can change. This is a good thing. It's no, when we can.
1: És el que m'ha explicat que buscava Hansi Flick, mobilitat i possibles variants durant el mateix partit.
17: And Rafinha, you saw it today. His intensity is great. He's also when he attacked the deep, also with the pass from Petri. This is unbelievable. We have a lot of situations.
1: Rafinha's intensitat és top. És molt bo.
2: Increïble com ataca la profunditat.
1: Sí. A la passada de Petri s'ha vist.
17: But also when we have to keep the ball playing and waiting about situation we create, and then we are in the right moment. We are there, and today, of course, the free kick from Lamine was fantastic.
1: I ha destacat la pausa i la capacitat d'aguantar la pilota que té Olmo, que a més ha forçat la falta que ha transformat Lamine.
2: Falta fantàstica, diu.
1: Sí, una falta fantàstica de Lamine Yamal.
20: Me aburrí yo, y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1.
1: ¿Cómo?
20: Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy. Madre ¿Qué te mía. Parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
17: I'm really happy that I only can speak about having fun. You know, it's for me it's like this. I'm the coach of Barça and I'm really happy.
1: Que ell està molt content pels aficionats del Barça i que s'ho passin bé veient el seu equip.
17: Games we did really good, so we scored a lot of goals, but
1: estan marcant molts gols.
17: Most important thing is that we are playing like a team, like
1: però que el més important és que juguin com un equip.
17: Also we control the game, we are dominant and this is fantastic to see.
1: Que quan controlen el partit, quan dominen el joc, és fantàstic.
17: That our supporters at the Culés are enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
1: Són les paraules de Hansi Flick en roda de premsa. Si diu alguna cosa més, la destaquem al que t'hi jugues, quan ha estat a punt de marcar el segon l'Atlético de Madrid a Anfield.
2: I era Julián, eh? Fuatada des de fora de l'àrea i sí, a poc a poc s'està entonant, està participant molt, l'assistència ha tingut molt de mèrit, també de mèrit de l'estructura del Liverpool, i és un tros d'aturada, una bona gardela de Julián.
3: brutal.
1: La rematada és espectacular.
2: Molt bé, Alisson.
3: Des de molt lluny.
5: Encara haurem de pagar, eh?
1: Jordi.
5: Haurem de pagar.
2: 2-0 del PSG, ja.
5: Si està a aquest nivell, haurem de pagar.
1: El segon, el PSG.
2: Doblet de Dembélé. 2-0 està guanyant.
1: Doblet de Dembélé, eh?
4: Ojo, Dembélé, eh?
2: Guanyant PSG. Empat a l'Sporting.
8: Ofereixo 100 milions i mig. Va, 100 milions i mig.
1: Per qui? Per Dembélé?
8: No, per Julián. Per Julián.
1: Ah, per Julián. Vale.
8: 170.000.
1: Ara anem amb les dades del Fermín. D'escollir lo millor i lo pitjor del partit, també el millor futbolista, però Jordi et deia que veurem com acaba la temporada, però les sensacions en aquest inici són immillorables.
5: Jo crec que són immillorables, i el que és el millor, avui per exemple aquesta dada de que Pedri se li hagi estalviat mitja hora, la trobo fonamental. Que Pedri avui li hagi estalviat mitja hora, perquè Pedri fos, ens costa arribar a la Champions amb un Pedri platòric i amb un Rodri que l'acompanyi de lloctinent, escurça la distància amb els Champions. Jo crec que aquest home s'ha ficat entre seia i seia aquesta qüestió de la competitivitat. I després, el Jofre, ho tinc clavat, va dir l'altre dia una cosa. Aquest any veurem a Hansi Flick amb la mirada més severa. I si, com diuen en castellà, hay que fruncir el ceño, se fruncirà. Perquè si surt alguna careta, alguna carona, que podria ser normal, algun jugador que no està massa conforme, etc., Hansi Flick s'ha d'imposar. Perquè per tenir 20 tios connectats, sí que has de portar una mica amb mà de ferro, eh? I és el seu objectiu. Tots connectats, tots amb to i tots amb benzina.
1: Va, anem amb les dades del partit, les que ens aporta el Fermín.
0: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
2: Quatre partits dels cinc que porta el Barça aquesta temporada amb 5 gols. En total, 22. 3 partits seguits marcant 5 gols al Barça. Sabeu l'últim cop que això va succeir?
5: No.
2: Això va ser la temporada 16-17... en aquella concatenació de partits que va acabar amb la remuntada contra el Paris Saint-Germain 6-1. Aquell és l'últim precedent de 3 partits que el Barça ha encadenat amb almenys 5 gols. Rafinha avui doblet, ja porta 8 gols, 8 gols a 10 rematades a porteria. Compte això, Rafinha amb el Barça a la Champions 21 gols, avui empatat amb Neymar i Kluivert, amb el Barça a la Champions.
1: Kluivert, que estava a la lluita avui com a observador de UEFA.
2: Ha superat el Luis Enrique, que tenia 20 gols amb el Barça a la Champions, i Rafinha està a només 2 de Lewandowski, i després tindrà a tir a Luis Suárez, que enduia 25, i Rivaldo 25, i després ja està nostre senyor Messi amb 120. Bèstia. Això a gols a la Champions. És a dir, que aviat, i jo diria, aquesta temporada, Rafinha pot acabar sent el segon màxim golejador del Barça a la Champions de la seva història.
1: Això és molt bèstia,
2: I això pot succeir aquesta temporada.
1: Va dient que si el Santi Giménez...
4: Que
2: pot succeir, home.
1: Home, li queden 2 gols.
2: Però és que pot jugar 11 partits de Champions, Rafinha.
5: Perdona, això ho has dit bé? 8 gols amb 10 rematades?
2: 8 gols de 10 rematades a porteria.
1: No hi ha un davanter més eficaç que Rafinha a Europa, ara mateix. Ni Haaland.
2: Lamine Yamal, 5 gols ja. 5 gols en els últims 3 partits.
3: Tu pateix, a
2: primer de falta en la seva carrera al primer equip. Avui gol i 2 assistències. Avui Lamine Yamal empata amb Xavi i Ferran amb gols com a màxim golejador, és a dir, com a golejador del Barça a la Champions. 12 gols, 12 per Lamine, 12 Xavi Hernández i 12 Ferran. 11 assistències de Lamine Yamal també en 34 partits de Champions. Déu-n'hi-do l'impacte de Lamine Yamal a la Champions. Per posar alguna màcula, 16 partits consecutius del Barça rebent almenys un gol a Europa, que això s'arrossega des de la 24-25. Avui partit número 50 de Joan García amb el Barça, 45 gols rebuts. Molta pèrdua avui de Cancelo 15, Olmo 13, Adeyemi 12. Això sí, veiem un Barça molt coral, 6 golejadors diferents ja, 9 assistents diferents, perquè Lamine no havia assistit fins a dia d'avui i avui n'ha fet 2. I per últim, Rodri. Des que ha arribat, només ha fallat 8 passades de 217 intentades.
1: Uau, joder. Uau. Gràcies, Fermín. Ha estat a punt d'empatar el Liverpool, una rematada de Birs, gran intervenció de Oblak. Ara vaig amb tu, Santi Giménez, però abans, per alliberar el Bermu, que pugui anar desmuntant al camp, lo millor i lo pitjor, Bermu.
8: La pluja. Vinga, va, anem-hi. Per què començo?
1: Sempre per lo millor, no?
8: Sempre per lo millor. Vinga, va, un partit de Champions a la èpica. Jo sóc molt fan de la pluja, m'encanta, i quan jugava a futbol em creixia, perquè a més jugava en gespa artificial, perquè quan jugava en camps de terra i la pilota era una micassa, ja si de cas, ja ens cagàvem una mica més.
1: Una micassa.
8: Però a sobre...
4: No estem perquè ens expliquis la teva vida.
3: Era un arma.
8: Ah, bueno, vale, però a sobre el 5-0, a sobre el 5-0 de Mourinho va ser en pluja. Per tant, sempre firmaré a favor de la pluja.
4: I la Champions contra l'Arsenal en pluja.
1: Sí, senyor.
8: Efectivament. I la pitjor, doncs, que hem anat a dinar avui amb gent de la ràdio a una pizzeria i encara em torna la pizza carbonara. Encara la tinc... Encara la tinc a reflujo, diguéssim. Encara la tinc a mig baixar.
4: Algun problema més intern que tinguis al teu dia a dia?
6: Demà l'Uperú serà sobre...
1: pizzas.
8: Demà l'Uperú serà sobre capitans.
1: Sobre capitans.
8: Va.
1: Molt bé.
4: Sobre capitans del Barça o en general?
5: Està molt ben triat.
8: No, Han Solo, capità Jack Sparrow. El capità Haddock.
1: Ah, vale.
8: Exacte.
1: Vale. Doncs demà, a partir de les 12, el que t'hi jugues... I podreu escoltar l'Uperú del Bermúdez, del Barça 5, Feyenoord, un gràcies, Bermúdez.
21: El capità d'Aranya.
1: I el capità Siam, espero que surti.
5: Home, el capità Siam.
8: Per exemple.
1: Wow. Sí. Santi, què? Parla tu, perquè jo no puc.
21: Ja et veig, estàs...
4: Està al límit, Santi. Ja no pot més.
21: L'eufòria.
1: Que li poden cridar els gols del Barça.
21: Doncs...
1: Tant de bo fos la festa.
3: La festa molt mala.
21: Com has dit?
5: No, que la festa és molt mala.
1: El problema és no sortir de festa, que llavors ja no estàs entrenant.
21: Pues estem a principis...
1: Molt millor.
21: Estem a principis de setembre, i si aquesta temporada segueix igual, et veig al...
1: No, però això és culpa dels aires acondicionats, tranquil, que a l'octubre ja no passarà.
21: No, el canvi climàtic t'està matant. El cas és que el Barça, com va dir ahir la Minyamal, hi ha dues coses. S'està pagant les vacances de la seva vida i ja no suplica, exigeix. A mi em sembla que jo no sé si això...
1: Ja, és bona aquesta. No suplica, exigeix.
21: Sí, jo no sé si... Si això...
1: Aquesta l'apunto.
21: Si això... És el titular de la crònica de demà.
1: Ah, Llavors no te l'apuntis. Sí.
3: No, ja apunta-te-la, vai, Santi Jiménez.
21: No cal, te la regalo. El cas és que el... Jo no sé quan durarà això, però fins ara està sent divertidíssim.
3: Està.
21: Perquè, a més, li sentia les dades ara al Fermín i deia... És que, si això acaba així, això és el Santos de Pelé.
2: Sí.
3: La Porta parlava de que vol guanyar tots els títols.
21: No, i tu també. Però sí. És que jo intento...
3: Jo
21: intento parlar
3: de
21: amb gent seriosa. Sí. No, amb tu.
3: Doncs amb mi no.
2: No, amb tu no. Mai.
21: Sí, però sí. El que si jo miro i veig el dia a dia... És que... I em sembla que hi ha una frase que va dir el Besa amb el Flay, és que els partits es fan curts. És allò, diu, ja s'acaben?
2: Passen moltes coses, sí, sí.
3: Abans es feien llargs i ara es fan curts.
21: Home, hi havia dies que acabaves i et despertaves, però...
2: També et dic que una mica d'avorriment... Li provaria al Barça.
3: No.
2: Sí, perquè això implicaria menys risc.
4: Ja arribarà.
2: A favor d'avorrir-se una mica.
4: Calma, tot arriba.
21: A veure, tu vols que el Barça el dirigeixi Martin Scorsese i a mi em mola Robert Rodríguez i Rock and Roll.
2: I primers plans, i dinàmic, i...
21: I Sam Peckinpah. Això és una pel·li de...
1: Oh, quin mite, Sam Peckinpah.
21: Això és una pel·li de tiros, de cagabot. Això és Comando. Això...
3: És Comando.
21: Segurament la millor pel·lícula de la història del cinema. Yeah. Però això és tremendo. És que... A més, passant facturetes. Vull dir... A Rafinha no l'han nominat a...
3: Un escàndol.
21: Jo no crec que sigui un escàndol,
1: Home, però entre els 30 podria estar...
21: No, a mi em sembla...
3: Teoria sí que Rodríguez, és pels noms.
2: L'escàndol és...
3: Pedro González, i la gent no sap qui és aquest.
21: A mi escàndol em sembla que nominin a Cucurella o a Bocinha.
1: Això em sembla un escàndol.
21: Que no nominin a Rafinha no em sembla un escàndol.
3: O a Pedri.
4: Però el de Bocinha t'ho compro, però Cucurella ha sigut el millor atleta d'esquerra de la selecció campiona del món. Jo crec que
21: però si tu havies de triar jugadors, si havies de triar jugadors de la selecció espanyola, em surten 5 millors que Cucurella. Em surt Pedro Porro, va fer molt millor mundial que Cucurella.
1: 100%.
21: Però quasi, Oyarzabal va fer quasi molt baixa. millor mundial que Cucurella.
3: Rodri.
21: Dani Olmo va fer molt millor mundial que Cucurella. O sigui, a Cucurella l'han posat perquè fa pàrquings a la ciutat esportiva.
3: Madridisme sociològic.
21: Sí.
3: Està.
21: O sigui, i no va res en contra Cucurella. Magnífic jugador, honrado picapedrero del futbol. Però, vamos, per posar això ho posaves a Pedro Porro.
3: Totalment.
21: Ja. Però deixem el tema a part. A mi em sembla que hi ha unes reivindicacions, la de Rafinha. la de Pedri. Adeyemi marca un xitxarro que a tothom deia, bueno, Adeyemi ve, no sabem de què serà, si és Barça, no. Ostres, li dones una titularitat i et fot un gol que no sap.
3: Lamine Yamal als 5 minuts de convertir-se en el capità més jove de la història del Barça, pam, de falta.
21: De falta, i Mica Mármol li paga un sopar per obrir-se la barrera.
7: Per això es va criar la Masia.
3: Per cert, us demano que reconsidereu als diaris una tradició que sembla que s'està perdent. Els pòsters. Jo demà...
21: Sí, si a l'as farem un pòster del...
3: No, però companys de, també del tema de l'esportiu.
5: Santi, hauries d'estar a favor.
3: El pòster de la Mínia Mal. Que els nens, la canalla, s'ho pengen tots un paper en tota l'habitació.
7: Ara has de comprar la Jugón.
21: T'has equivocat.
7: Per cert, Santi.
21: Li dius a l'Ivan Sant Antonio.
3: Ivan Sant Antonio, pòster de la Mín.
7: Tens la IA de l'as o l'he d'anar a comprar?
21: Encara no m'ha arribat.
7: Surt avui, no?
21: Surt demà, crec. Bueno, demà.
7: Doncs era avui.
21: Demà. Però hauries d'anar a comprar perquè...
7: Però som del mateix grup, tio. Tu creus que he de comprar la guia de les cada any?
10: Carai, aquí no hi ha favoritisme. Aquí no hi ha favoritisme.
7: Sempre, les tinc totes.
21: Aquest any no la compris, que te la guardo.
10: Gràcies.
7: I la tinc reservada.
10: I jo una altra.
7: No, perquè és la guia de les...
10: Actualitzada.
7: A mi m'encanta en si, perquè és l'única que està tot actualitzada, amb els fitxatges d'última hora.
3: Al dia.
7: I tens... totes les dades, o sigui, és una passada.
2: I estèticament sol ser molt maca.
7: I a més, que si hi ha paper, que m'encanta.
5: No,
7: en sèrio, sóc un gran fan de la guia de l'As, però clar,
21: la reservo és la millor.
7: La reservo i la compro i a vegades penso, collons, però si és el diari que és el mateix grup que el de l'As, me la podrien donar.
3: Té pòster la guia? Té pòster?
2: No, jo crec que no tindrà.
7: Informació dels equips de primera, informació dels equips de segona, del futbol femení, de la Lliga de Campions, de l'Europa League... No, és brutal. La feinada que...
21: Tots els àrbitres,
7: tens tot.
3: Allà pots apuntar.
21: La classificació històrica de la Lliga.
7: Pensava que sortia avui i m'ha estranyat que el quiosque no m'ha avisat. Ah, deu ser perquè surt demà.
21: Te la puc passar en PDF, si vols.
7: No, però en paper.
21: En paper.
5: Ho volem en paper.
7: En PDF
5: de la mateixa forma que tu...
21: Quantes voleu?
7: De les dues maneres.
5: Com a mínim un parell o tres.
7: El Nil diu que també la vol.
10: Jo també la vull, i que surti la segona, també.
3: Sí, el Nil on t'està, perquè sona allò...
7: Estava en Flick. Ha acabat ja la roda de premsa de Flick, no?
10: Ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. El més destacat, crec que hem escoltat, ha acabat dient que està encantat de ser l'entrenador d'aquest Barça, que és una situació fantàstica, molt i molt orgullós de la mentalitat que té, i ha repetit en diverses ocasions la importància d'aquests entrenaments, que per cert, un entrenament que demà no hi haurà. Hansi Flick acaba de donar festa a la plantilla. El Barça es tornarà a entrenar divendres a les 11 del matí per preparar el partit de diumenge, 4:45 al Ciutat de València.
7: Gràcies, Nil, que vagi bé.
3: T'han guanyat el descans.
2: Per cert, ha marcat Ferran. 3-0 guanya el Paris Saint-Germain a l'Slovan Bratislava. Gol de Ferran, assistència d'Embelé.
3: Hem rajat poc de Ferran.
7: Dos gols i una assistència. Correcte. I el tercer de Ferran.
2: Sí.
7: Dele, eh?
21: Ojo,
7: eh? Bon inici de Ferran amb el PSG, eh? Amb els minuts que ha disputat, perquè ha jugat moltes vegades de suplent i està demostrant que potser tenia...
3: No m'està agradant les coses que...
7: Més del que la gent espera.
2: Porta tres gols, ja.
7: T'agrada, que Ferran marqui amb el PSG. Mira com
10: riu. És que s'ho mereix. Crec que ens
3: ha
21: fet molt feliç a molts.
10: Gol del Liverpool.
3: Coses... Mira,
10: ja ho tens. Soboslai.
3: L'empat. Doncs
2: mira, empat al minut 40, Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1. Estava atacant més el Liverpool.
21: Canta els gols amb una alegria.
10: Gol. I gol. I Santi, gol. Soboslai.
21: El húngaro mágico magiar.
3: Más whisky, por favor.
7: Imagineu-vos que ho faig jo ara, això.
10: Jo és que a medida que va la noche, voy para arriba.
21: O sea,
10: ja us lo digo ja.
21: Però,
2: compte, assistència d'Araujo, estic veient. Mira.
7: Sisplau, expliquen l'assistència d'Araujo.
2: Mira, hi ha una jugada enrabassada dins de l'àrea. Apareix Araujo, que està jugant de lateral dret, i fa un toc d'esperó.
21: Una Araujinha.
2: Delicadíssim per Soboslai.
7: És Araujo o Ronaldinho?
2: No, és Araujo. Araujo Nazario.
10: No sabeu lo que habéis perdido. No sabeu lo que habéis perdido.
7: Increïble l'assistència d'Araujo.
3: No s'ho creu ni ell.
7: Va, molt ràpidament. El millor jugador del partit d'avui del Barça, Jordi.
5: El millor jugador del Barça avui ha sigut Lamine.
3: Lamine Yamal.
10: Capità i golejador.
2: Lamin.
21: Que si, per no repetir, et diria Rafinha.
3: Rafinha,
21: perquè ell té una jugada en el que l'ha posseït Ronaldo Nazario de Lima.
7: Jo també voto Rafinha a palet.
22: Em quedo amb Rafinha, també.
7: Rafinha, ojo, que ja estem empatats. 1-4-3. Víctor.
1: Lamin, 5-3, Josep.
9: El nou capità, Lamin Yamal.
1: I qui més hi ha per allà que no us veig? Ja està? O hi ha algú més?
22: El Miquel, el realitzador.
1: Què diu el Miquel?
21: El realitzador no val.
1: Sí que val, i tant.
22: Diu, uf, difícil.
1: Vale.
21: Rafinha ha dit.
22: Diu que és de l'Espanyol.
11: Ah, bravo,
1: l'Espanyol no podem votar el millor.
11: Però com
1: no
11: puc passar filtre? Ara ho entenc.
21: I què té a veure que sigui per l'Espanyol amb que no pugui opinar de futbol?
11: No, no, no. Ja ho entenc. És una malaltia com qualsevol altra.
1: La Minja Mal, i ara saluda tu, si vols, el tio Faja, que ja està sortint del Camp Nou i arribant a casa.
13: Tio Faja, hace falta esto.
11: Tio Faja, aquesta temporada...
1: Hola. Ei! Es tracta primer de saludar i després fot el rotllo.
11: Hola.
23: ¿Os estáis tomando lo que hemos visto a cachondeíto o me
11: no, no, no, no,
13: no, no, no.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
11: Estamos calentos.
23: ¿Sois conscientes de lo que ha pasado esta noche en el Louvre?
11: A ver, que no es ella, no ve. Louvre.
23: Bueno, yo os avanzo que iros preparando para que en breve...
13: Vaya, qué pena, se ha ido.
23: La iglesia jesuita Los Gabrieles. Estamos ante un talento. ¿Hola?
11: Sí, sí, sí. Tira, tira.
21: Prosigamos, prosiga.
23: Estamos ante un talento que si hermanos. Se descuida, se planta el delantero centro del FC Barcelona con dos goles en cuestión de 5 minutos. No sé si ese gol entra, no sé si por estadísticas habría algún delantero centro con dos goles en cuestión de 5 minutos. No somos conscientes de lo que ha fichado Deco.
1: La iglesia jesuita de los Gabrieles.
11: Però escolta, sí que en el que dijugues Barça acabi de sortir que hi pot haver una escissió dels jesuïtes amb una branca, que és els Gabrieles, això és extraordinari.
1: No,
11: això no podia aparèixer cap guió que amen, ningú podia preveure.
1: Amen, hermano. Em sembla, un això posa balàs a la propera crònica de Santi Jiménez.
21: Ja m'ho pensaré. Sí, sí.
23: Y luego una cosita, el hambre. El hambre que tienen esos muchachos.
11: Angry.
24: Y nosotros.
23: El hambre, si parece la sala de fiesta en La Paloma, eso. Eso es bárbaro.
11: Ay, ¿cómo quieres que xalas?
24: Qué gran el tío Faja y todos los culés que avui, tot i la pluja...
23: Noche de fiesta y sobre todo...
11: Noche de fiesta.
23: Sobre todo, ponerme en valor a la hermandad que se ha puesto de agua hasta el mocho.
1: Sí, porque avui s'havia de tenir molta fe en el Barça, sí. Entrant al Camp Nou amb lo que ha plogut.
24: Tio Faja, t'ha calado todo?
13: Es un campo preparado para la lluvia, Javi.
11: Ha calado
23: Cristóbal, todo, ¿no? Estoy viviendo un sueño, te echo mucho de menos, pero soy muy feliz de escucharos a dueto con el Heavy.
11: En breve
23: hacéis
11: vuelvo.
23: Una pareja
11: el
23: extraordinaria, cabrones.
21: La cuestión, humildad, perfil bajo y que...
24: Nada, Javi, que nos vamos a comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano.
2: Mira,
24: a
2: perfil baix.
24: 5 de junio.
13: Ya está bien.
1: Venga, tío Faja, que vaya bien.
23: Yo el otro día ya celebré la Liga y en 15 días estoy celebrando la Champions.
24: Claro.
1: Muy luego bien. Ya veremos si se gana.
13: Así te va la vida.
24: Perfil bajo.
13: Venga, gracias.
1: Que vaya bien, tío Faja.
13: Que vaya muy bien. Cuídate mucho.
21: Siguiente llamada. Venga,
1: llegim demà el diàries.
21: Adéu, carinyo.
24: Adéu, Santi.
1: Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
11: Sí, senyor, tot això.
1: Gonzalo.
13: I què?
1: No canviïs mai.
13: Gràcies, igualment. I recuperat.
1: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
13: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
1: Demà tens doblete.
13: Factures a tona bé.
1: Bueno, ja, però vaya sou fix aquí.
13: Ah, bueno,
1: igual s'ho faig,
13: Ja, jo ja no entro ja en coses internes.
1: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
24: Gràcies a tots.
1: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool-Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
2: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
1: El partit que escoltareu a continuació, bàsicament, és la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, que s'ha avançat amb un gol de Marcos Llorente, assistència de Julián Álvarez, ha empatat el Liverpool amb una assistència de Araujo.
24: Comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano.
2: Mira,
24: a
2: perfil baix.
24: 5 de junio.
13: Ya está bien.
1: Venga, tío Faja, que vaya bien.
23: Yo el otro día ya celebré la Liga.
1: Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
11: Sí, senyor, tot això.
1: Gonzalo.
13: I què?
1: No canviïs mai.
13: Gràcies, igualment. I recuperat.
1: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
13: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
1: Demà tens doblete.
13: Factures a tona bé.
1: Bueno, ya, pero vaya Soufix aquí.
13: Ah, bueno,
1: pero
13: bueno, bueno, bueno, bueno, ya, yo ya no entro ya en cosas internas.
1: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
24: Gràcies a tots.
1: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool-Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
2: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlético de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
12: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaqué.
14: Que sí. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me.
15: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
16: Sí que... Flaqui...

0: aquel que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo, donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos.
1: One shot.
0: ¡Al trabuco!
2: A tío Faja. Gracias.
3: Això a l'Ena ho fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
4: Home, una mica...
5: O gratis o pagant, una de dues.
3: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
5: Una de dues, sí, sí.
3: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada, eh?
6: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que hi tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
3: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
5: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid. Sí.
3: Ara parlem del Barça Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
7: El Madrid... És que els tindria de caure la cara de vergonya.
3: Per què?
7: Estan aplaudint amb un el que juga per la dreta... Com
3: Mbappé.
7: L'Mbappé?
3: Bueno, juga pel mig. Bueno, que juga per la dreta és Diomand dels últims 10 minuts.
7: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat. I anant-se'n amb la Julai por ahí.
3: Què és la Julai?
7: La nòvia.
3: Julai?
7: Sí.
3: Què vol dir Julai?
7: Gitano, això és. Gitano calé. Tesos de papers?
3: Això també és gitano calé?
7: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
3: però ja el xiulen,
7: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home...
3: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
7: No fotem, però
3: Creixell,
7: és veritat.
3: Català, Creixell. No, podries anar apuntant, Bermu,
4: sí,
3: expressions del Jaume Creixell?
4: Farem un Word.
3: Però no les típiques de no tinc raó, menjar-te allò en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
6: Les que necessiten traducció.
3: Exacte, ja, perquè en té moltes, sí, sí. I que no se'ns escapin.
7: Ja no tindràs temps de fer el diccionari, perquè pel mare abans...
6: No.
3: Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, tigre, ens demana pas el Martí Juncà,
6: sí,
3: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol, quina meravella de futbolista,
5: sí, no, de
3: que ha rebut fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
8: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
9: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
10: Xavi. Hola.
6: ¡Epa!
3: Ha sonat el mòbil.
6: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
3: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
11: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
12: Hola.
11: Així que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
3: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
12: Hola, què tal, com anem?
3: Doncs bé, i tu? Com estàs? Que, com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
12: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada... ojalà tan divertida com l'any passat.
3: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
12: Sí, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de 2 o 3 setmanes van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte, a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
6: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
12: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algú que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algú que diu que no ho vius mai més. És algú que davant de, ja deien de 20.000, no? Aquí pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
11: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
12: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no diríem nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality. Hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
6: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
12: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar. I puc fer que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar. S'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
3: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
12: Sí, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut com per exemple el Lapro o Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
11: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
12: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
6: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ricky i la Provitola.
12: Sí,

0: sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
1: I a la penya aquest any què li hem d'exigir? Què hem d'esperar?
0: Primer hem de veure quan estiguem tots, no?, perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix en nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem, sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida, sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, de CB, poder guanyar al Baskonia.
2: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent?
0: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, eh? No ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
1: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí, et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
0: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos la última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat? Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí. I deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu ho sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
3: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
0: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
3: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a ser Catalunya? Tom Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buen día, ¿cómo estás? ¿Y qué?
3: En la radio no se ve, pero lo explicamos, en el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
4: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él, pues, me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
5: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
4: Sí, ¿y la suya?
5: Todos bien, todos bien, todos correctos.
4: Me alegro mucho.
5: Okay.
3: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. M'acordo que una vez me dijiste algo que me va fer molta gràcia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara...
6: Tampoc donem idees.
3: Que sepa que no lo voy a ver.
6: Tampoc donem idees.
3: Que no lo voy a ver.
4: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.

0: Això ve d'allà?
1: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys,
2: sí.
1: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem una altra que és... És que amb això m'agrada. Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro,
0: sí,
1: i que soni això de fons, el bum bum bum.

0: Aquesta també ve de Rotterdam?
1: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, pinya. Amb aquest bum-bum.
0: Estic flipant, que vinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
1: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també, dels Venga Boys, que sonava així.

0: Estàs fent la banda sonora de la prèvia al que té jugat Barça avui.
1: Ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: pel qual, Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí, agafa la llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del que té jugat Barça.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya...
2: Sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell.
1: Posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetas.

0: l'aire, però aquí l'important és
1: treballar.
0: Que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. Sí. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els més... Tenen fama, sí, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la RDBC, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Buah, tal com van els dos, a veure, la diferència de qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria, no tenen cap opció. O sigui, ells ja han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada allà que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
3: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda, pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, veníem aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara, com a Holanda, hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per fer-lo jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte, això és un... és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
3: Danke bell, Danke bell, per les paraules. Danke bell.
2: Gràcies, molt gust.
3: Agradat, Xavi.
1: Home, sí, això, Edwin Winkels, és un referent.
3: Güe de Morgan, Edwin. Nada, danke bell.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
3: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, sí, ja potser les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
0: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels jockeys.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
0: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: Oliver y suelta el bombito.
1: Pero pregunta, ¿sí? ¿La original es Seba?
2: No. Ah. Aquí esta es una...
3: Espera, espera, que puja, que puja.
4: Vamos.
0: ¿Y qué pasa? ¿Falta algo? ¿Estás sola? No estás sola, estás con el Carmín en la cadena SER, amiga. Atenció, estàs una Oliver Heldens, recordem, a residència a Eivissa, amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys, vaig treballar...
3: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: aquesta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Primer parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest,
1: el
0: és...
1: Que
0: no,
1: va...
0: aquest és Speedy G. Ah, aquest vale, és Tecno Underground, que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G. Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta del...
1: Sonar?
0: Al, la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set, sempre a Catalunya, venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la mà dreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bueno, no, esperem que no, amics.
2: Depèn.
0: El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i gabber.
2: Ja
0: atenció, Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Ens hem de posar a saltar o no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: Veure, vull dir... Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls de parells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Corps. Endavant amb la matraca.
2: Són sons d'error de Windows.
0: Sí.
1: Doncs això, de Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí. I porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
2: Saps quan estaves jugant a
1: Covallà?
0: Això jo en Covallà.
1: Sí, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca. Vamos.
2: Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, que ara hi tornarà.
0: Para. Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mí ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
3: Què
0: t'hi jugues? Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
2: Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils, és el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Oyente,
1: ¿qué?
0: ¿Alguna vez te ha pasado
1: ¿qué?
0: Que has mirado el reloj y has dicho, la leche,
1: ¿qué?
0: Se me ha pasado la hora de oír el faro de Mara Torres?
1: Me ha pasado, me ha pasado.
0: Te ha pasado, ¿no?
1: Y da una rabia.
0: Normal.
1: Claro, porque dices, ya me lo he perdido.
0: Claro.
1: Ya me lo he perdido.
0: Claro.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Claro.
1: Ya me he perdido a mi Mara. Ya me he perdido a mi Mara.
0: Tranquilo.
1: Ya me lo he perdido.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Escuche.
1: ¿Qué?
0: Que no pasa nada.
1: Joder.
0: Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
1: Gracias, aplicación, gracias.
2: Descarga
1: gracias,
2: la aplicación de la SER.
1: Gracias, gracias.
2: Una nueva forma gracias, de escuchar.
1: Gracias, gracias.
3: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Madrid.
3: Vale.
5: Hoy por hoy, Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, dijous és 10 de setembre i la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos ha generat estupor i desconcert dins el cos. Aquest moviment fa que l'oposició es fregui les mans perquè ho considera un fracàs del govern Illa. La decisió del major, però, ha eclipsat un moment històric, que és que per primer cop una dona, Sílvia Catà, és nomenada comissària en cap, i això és el primer cop que passa no només a Catalunya, sinó també a Espanya. Ara hi entrem, però sapigueu que avui, si sortiu al carrer, tindreu una sensació que fa temps que desitjàveu, fa fresqueta. Avui lluirà el sol i les temperatures mínimes seran una miqueta més baixes. Sorpresa i estupefacció és la sensació avui dins dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió del major Trapero, després de 2 anys com a director general de la policia. Els motius són les desavinences amb la consellera, que hi va donar explicacions i que va dir que li hauria agradat que Trapero seguís. Andrea Villoria.
7: Tots els comandaments esperaven els canvis a la cúpula dels Mossos, però ni els més afins a Trapero s'imaginaven que plegués. El major va comunicar a finals d'agost, però va mantenir la discreció fins ahir. Els motius de fons són les desavinences entre ell i la consellera i una tensió creixent aquests 2 anys que ha escalat amb les polèmiques de les infiltracions o la tria d'un nou cap del cos. La consellera Parlon ha dit, però, que ella li mantenia la confiança.
8: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina, ni amb la nostra família.
7: Trapero penja el vestit de polític per recuperar l'uniforme i tornar al seu anterior destí a la divisió que avalua els dispositius policials.
6: A partir de dilluns el substituirà el comissari Ferran López, qui ja va rellevar Trapero després de ser cessat com a cap dels Mossos pel 155. Els partits de l'oposició veuen en la dimissió de Trapero una nova crisi de govern i fins i tot un fracàs personal del president Illa. Això sí, alhora els partits d'esquerra celebren que hagi plegat. Xavi Abelló.
9: L'oposició li ha retret a Illa que li hagi plegat qui va ser el seu fitxatge estrella en campanya electoral fa 2 anys i hi veuen una nova crisi, però alhora partits com Esquerra, els Comuns i la CUP celebren l'adeu del qui veuen responsable de les vulneracions de drets fonamentals en manifestacions.
10: Era necessària després de molts errors acumulats.
11: És una bona notícia, especialment pel que fa al dret a la protesta. Es van avalar l'ús de gas pebre en manifestants pacífics, infiltració per pas de gent dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents.
12: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
9: La CUP apuntava cap a la consellera, com ho ha fet també Junts, que creu que hi ha un desgavell interior que afecta la seguretat.
13: Aquest increment de la inseguretat al carrer va absolutament vinculat, malauradament, a un caos al departament.
9: És el portaveu Salvador Vergés.
6: La dimissió de Trapero ha eclipsat el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos. Susana Ruiz, bon dia.
14: Bon dia, és el primer cop que una dona ocupa aquesta responsabilitat als Mossos i també a la resta de cossos policials de l'Estat. Fins ara, Catà era responsable dels Mossos a Girona, on ja va ser pionera.
15: No estem aquí i som comissàries perquè som dones. Som comissàries perquè som talentoses. I després ve l'altre.
14: Això deia fa un any a la SER. Altres comissàries lamenten en privat que el soroll hagi eclipsat una fita històrica com aquesta. A la cúpula diuen que se li farà costat, afirmant que no té grans enemics i la defineixen com una persona treballadora amb les idees clares i defensora d'una policia de proximitat.
5: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
6: I la Unió Europea assegura que la nova llei d'habitatge assequible aprovada a Brussel·les crea el marc legal per lluitar contra la compra especulativa d'habitatges.
14: Ara mateix la llei catalana redactada amb aquest propòsit està encallada al Parlament després de rebre un informe jurídic en contra. El govern ja havia manifestat la seva intenció de refer l'esborrany inicial per donar-li al text més garanties jurídiques.
6: En té més detalls l'Oriol Soler.
16: Mentre la llei catalana està encallada al Consell de Garanties Estatutàries, el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen, ha deixat clar que ara hi haurà un paraigües legal a Brussel·les per prohibir la compra especulativa.
17: To make it possible for national governments and local governments fight speculative buying up of houses.
16: I alhora considera
17: a lot of houses just being empty.
16: És una paradoxa que hi hagi tants pisos buits quan alhora tanta gent no hi té accés. La llei d'habitatge assequible europea, abans d'entrar en vigor, ha de rebre el vistiplau del Consell de la Unió, on hi ha els estats membres, i del Parlament Europeu. I el nou reglament planteja crear a escala europea una figura que ja existeix a Catalunya, la de la zona tensionada, per determinar quines àrees concretes les autoritats poden intervenir els preus, prohibir el lloguer temporal o limitar la compra de pisos que no siguin per ús habitual.
6: Però hi ha més notícies. L'episodi de pluges previst per ahir va deixar quantitats on no se n'esperaven. L'alerta i la suspensió de classes s'havia activat a 5 comarques, a l'Alt i Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, però qui es va endur la pitjor part va ser el Berguedà i el Ripollès. Allà hi van deixar més de 80 litres.
14: El govern defensa que va fer els avisos amb la informació tècnica que tenia en aquell moment i que encara rep més queixes quan no avisa que no pas quan es passa de prudent. En aquesta línia, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, defensava que és millor pecar d'accés que de defecte.
18: Tots els avisos, totes les alertes sempre són benvingudes. Si no passa res, doncs, escolta, fantàstic, fins a la propera.
14: Ho explicava a l'Aquí Tarragona.
6: I centenars de persones es tornen a concentrar a Manresa per reclamar més seguretat després de la mort violenta d'un veí el passat 1 de setembre. En les darreres hores, el jutge que investiga l'apunyalament d'en Carles Vilajosana ha decidit deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors de 16 anys detinguts dilluns per la seva presumpta implicació en el crim. Els altres dos arrestats continuen tancats en un centre. I un estudi liderat per l'Hospital del Mar confirma la biòpsia líquida com a alternativa per poder personalitzar el tractament contra els tumors biliars. L'avantatge és que amb una simple mostra de sang es pot fer aquesta biòpsia. En canvi, obtenir teixits sòlids d'aquests tumors és complexa i de vegades inviable.
14: Sí, el càncer de vies biliars engloba un grup de tumors poc freqüents i molt diversos que poden aparèixer en qualsevol punt de la xarxa de conductes que transporten la bilis des del fetge fins a la vesícula biliar i l'intestí prim. Segons la seva localització, presenten perfils molt diferents. Per poder individualitzar el tractament, cal analitzar amb precisió el material genètic i químic del tumor, i sense teixits això no es pot fer. Per això la biòpsia líquida és una bona alternativa per disposar d'aquesta informació. En aquest estudi de l'Hospital del Mar es va poder fer l'anàlisi del tumor en el 90% dels pacients gràcies a la biòpsia líquida. En canvi, amb teixit del propi tumor només es va poder realitzar en la meitat de pacients.
6: Són les 6:57.
19: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel.

0: resultados.
1: Jordi, gracias.
0: Hasta luego.
1: Adiós. Fugazmente los deportes, Tony López.
2: Porque estamos en la primera jornada de la Champions. Ayer ganó el Barça 5-1 al Feyenoord. Perdió el Atlético de Madrid 2-1 contra el Liverpool. La jornada que nos deja la victoria del Real Madrid, del Betis del martes y la derrota del Villarreal, y que hoy nos da el estreno del cómo de Cesc Fàbregas en esta primera jornada de la Champions.
1: Y el punzón de Xavi Vidal Folk.
3: Verde y con asas. Los papeles de los servicios de inteligencia sobre Ceuta confirman lo que parecía evidente, que hubo algo de información, pero que ese algo distaba de ser todo. O sea que los dos ministros discrepantes de Interior y Defensa tenían una pizca de razón y otra pizca de sinrazón. Grises sorprendentes en épocas de blanco y negro y en temas delicados, donde cuenta mucho ser intensos o leves, graves o rutinarios, apremiantes o asténicos en el toque de atención. Un escueto enunciado de WhatsApp es información, sí, pero no constituye informe solemne. Un informe no alcanza aviso acuciante, una alerta tenue, no es alarma. Todo estaba, pero como en sordina. Es bueno desclasificar, combatir la ocultación. Nos permite acercarnos a las probables causas de la falta de reacción oficial ante el enorme flujo hacia Ceuta. Las voces informantes no sintonizaron con receptores sensibles o no transmitieron a los destinatarios adecuados o estos a sus superiores, los ministros del mismo partido, al no compatibilizar siquiera sus explicaciones, fallaron con estrépito y quien debía coordinarlos por vez primera no tocó a rebato.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
4: Hoy por hoy Cataluña amb Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dijous 10 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
6: Vaga indefinida vol dir el que s'ha dit tota la vida, vaga indefinida. És dir, comença, se sap quan comença però no se sap quan acaba. I és tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
5: A partir de l'octubre els metges faran vaga indefinida. El secretari general del Sindicat de Metges, Xavier Lleonart, anunciant la protesta que començarà l'octubre. Convocatòria conjunta amb 6 entitats més d'altres comunitats que impulsen l'aturada a nivell estatal. Ara ampliem la informació, però abans cop d'ull a la previsió meteorològica, perquè el tram final de setmana serà més estable que el primer, amb alternança de sol i núvols. Les temperatures aniran pujant progressivament i sense arribar als valors de la canícula dels dies passats. Ara bé, que avui s'ha notat fresqueta i això s'agraeix. Els metges tornen a la vaga i aquest cop diuen que és indefinida. La protesta començarà a l'octubre en una data que encara està per decidir. Susana Ruiz, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: De fet, a l'octubre farà just un any que van començar les mobilitzacions per denunciar les condicions laborals que pateixen, sobretot, la càrrega de feina i en demanda d'un espai propi de negociació amb l'administració. La vaga serà a tot l'estat.
7: Sí, aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic de tot Espanya davant l'aprovació del nou Estatut Marc per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Els sindicats denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries pels metges, i aquí a Catalunya el Sindicat Català responsabilitza el Departament de Salut de la persistència de les protestes per la part que li toca. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
6: Que Metges de Catalunya, el seu òrgan de govern, va acordar ahir fer la mateixa convocatòria de vaga indefinida a nivell de Catalunya, a nivell estrictament autonòmic, perquè entenem que tenim les competències sanitàries transferides. La responsabilitat del govern de la Generalitat i de la Conselleria de Salut és màxima.
7: Són declaracions a l'hora 14. Els representants dels 7 sindicats han presentat la Unió Mèdica i Facultativa, una nova confederació estatal que vol ser un instrument de representació del col·lectiu.
5: L'altre gran tema de les últimes hores és la dimissió del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, només 2 anys després del seu nomenament com a director general de la policia.
7: La seva renúncia, motivada per desavinences amb la consellera Núria Parlon, ha provocat sorpresa a Interior, però el departament ja s'ha posat mans a la feina i a partir de dilluns el comissari Ferran López ocuparà el lloc de Trapero. No és el primer cop que juga aquest rol. Ja el va substituir durant l'aplicació del 155.
5: Amb aquesta elecció, el govern manté l'aposta de posar un policia veterà en un càrrec de designació política. Andrea Villori.
8: Sí, la triada del comissari Ferran López referma aquesta aposta del govern de posar un uniformat, un policia, al capdavall un tècnic de responsable polític dels Mossos encarregat de l'estratègia, les línies comunicatives o la gestió dels recursos. Ferran López també ha tingut les seves anades i vingudes, va deixar el cos per anar al Barça.

0: plaça com a responsable de seguretat i va tornar-hi com a delegat dels Mossos a Madrid. Abans, el 2017, va ser ell qui també va substituir a Trapero en l'època més difícil pel cos, la del 155. Totes les fonts consultades coincideixen a definir-lo com un perfil conciliador, discret, que intentarà posar pau a la crisi oberta un cop més amb els canvis.
1: Alguns partits independentistes han qüestionat la figura de Ferran López per haver sigut els Mossos designat pel Ministeri de l'Interior quan va aplicar el 155. Escoltem els diputats Salvador Vergés de Junts i Xavi Pellicer de la CUP.
2: Personifica l'aplicació del 155 al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
3: No ens dona confiança una figura que és qui va posar o qui es va situar per fer la transició que hi va haver en el govern de la Generalitat durant el 155. No ens dona cap tipus de confiança.
1: En canvi, Esquerra li dona un vot de confiança per la seva experiència i trajectòria. Són les 7:24.
4: Cadena SER.
5: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
6: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
5: No puedo leer ni escribir.
4: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
4: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
4: Descarrega't l'app de la cadena SER.
7: Tot això passa aquí.
4: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: I els Mossos activen aquest vespre i fins demà un dispositiu especial per la Diada. L'objectiu és seguir les mobilitzacions de l'11 de setembre, evitar incidents i robatoris als espavilats que aprofiten les aglomeracions de gent. Tot ho seguiran des d'un centre de coordinació a la seu dels Mossos a Sabadell.
0: Sí, aquesta tarda s'activa l'operatiu al complex central dels Mossos, des d'on els responsables policials seguiran en directe per pantalles, a través de drons i càmeres de trànsit, tot el que passi avui i demà a tot Catalunya, especialment a Barcelona. La primera cita és a la Diada. És aquest vespre al Fossar de les Moreres, on els Mossos volen evitar enfrontaments entre grups de signe contraris com els seguidors d'Aliança Catalana, que han dit que hi seran, i els grups de l'esquerra independentista, que hi són tradicionalment. Segons fonts policials, el dispositiu previst és el mateix d'edicions anteriors. Al carrer desplegaran sobretot agents antiavalots i de mediació.
1: I Salvador Alemany, l'expresident d'Abertis, l'empresa que durant anys va gestionar els peatges a Catalunya, ha proposat un nou sistema perquè les autopistes tornin a ser de pagament.
0: El plantejament d'Alemany passa per tornar a posar barreres i que, de manera automàtica, un lector de matrícules apliqui tarifes unificades a tot Espanya, depenent del vehicle, el seu impacte ambiental, el desgast que provoca la via i els quilòmetres recorreguts.
8: Els principis europeus de qui usa paga i qui contamina paga. Això vol dir vincular el cost que assumeix l'usuari amb l'ús real que fa de la infraestructura i, progressivament, amb l'impacte ambiental que genera.
0: Fa pocs mesos, el president Salvador Illa va demanar una reflexió sobre la gratuïtat de les autopistes i la fi dels peatges, deixant entreveure que l'eliminació de les barreres de pagament havia estat un error.
1: I l'Ajuntament de Reus imposarà 5 multes de 6.000 euros cadascuna a l'empresa de neteja de la ciutat per incompliments greus durant el servei. S'han detectat irregularitats en la recollida, rentat i manteniment dels contenidors i en l'escombrada de les voreres. Cristina Artacho.
9: El desembre del 2025, l'Ajuntament va posar en marxa un programa informàtic per fer un seguiment de les tasques de neteja. Durant el juny es van detectar incompliments substancials no justificats i amb un impacte directe en la salubritat, segons ha explicat el regidor de Via Pública, Daniel Marcos.
10: Per les converses que hem pogut tindre amb l'empresa, la voluntat és de subsanar el més ràpid possible aquest tipus d'incidents i confiem que l'empresa ho faci.
9: L'Ajuntament espera que tot plegat no vagi a més i que l'empresa continuï prestant el servei correctament.
1: I l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó a l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre a finals del març del 24.
0: El condemnat va apallissar la víctima després d'una timba de cartes a la seva finca, la va lligar amb cinta adhesiva i amb una pedra de 40 quilos va llançar-la al riu Ebre. En la sentència, que avui avança la CNN, el magistrat considera provat que el processat tenia la intenció de matar-lo perquè el va colpejar amb una barra de ferro en zones sensibles.
1: Són les 7:28.
11: Xato! Xato! L'estiu s'acaba.
12: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Excepte, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Seguro que sembraràs, que cuidaràs. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
4: Hoy por hoy, Cataluña.
1: Queda un minutet i seran 7:45. I avui, Susana, què celebrem o què commemorem més aviat?
0: Doncs sí, avui celebrem o commemorem el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi.
14: De

0: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí. Obrim aquest Hoy por Hoy Andorra parlant d'Europa, perquè ha tancat l'acord per la gestió de fronteres amb el Principat i només queden els tractats bilaterals amb Espanya i França. La Comissió Europea ha publicat el text negociat amb el Principat a finals de març i li dona llum verda per avançar en les converses amb els països veïns. Una ocasió perfecta per fer-ho durant la visita que José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, farà al proper dilluns al Principat d'Andorra quan es reunirà amb el cap de govern Xavier Espot i amb la seva homòloga Imma Tor per tractar diferents qüestions d'interès comú, com ara la cooperació transfronterera, la mobilitat, el desenvolupament sostenible i les relacions amb Europa. Però abans d'entrar en matèria, és moment de conèixer dos imprescindibles.
1: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia, temps radiant, amb sol i molt bona visibilitat i temperatures pujant ràpidament. A aquesta hora del matí fa una mica de fred. Andorra Vella, 6 graus. Ens apropem els dos a les fonts d'Arinsal, que és una de les temperatures més baixes ara mateix en el conjunt del país. Però el dia serà assolellat, amb molt bona visibilitat, poca humitat, per això la temperatura pujarà ràpidament i a les valls, durant la tarda, ens mourem entre els 20 i els 24 graus, al voltant dels 24 a Andorra Vella. Els pròxims dies, temps molt semblant al d'avui.
3: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
4: Segur, sempre al teu costat.
0: I el Trànsit, Agència Mobilitat, bon dia.
5: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalunya 1, Avinguda Salou, amb dos sentits a la marxa. A la Catalunya 3, entrarà la Massana en sentit nord, i a la Catalunya 4, entrarà la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Internacional del Trànsit.
6: Hoy por hoy Andorra.
0: Ho dèiem a l'inici, Europa tanca l'acord per la gestió de fronteres amb Andorra i només queden els tractats bilaterals amb Espanya i França. La Comissió Europea ha publicat el text negociat amb el Principat a finals de març i ja li ha donat finalment llum verda per avançar en les converses amb els països veïns, una ocasió perfecta per fer-ho durant la visita que José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors espanyols, farà el proper dilluns al Principat quan es reunirà amb el cap de govern Xavier Espot i amb la seva homòloga Imma Tor per tractar diferents qüestions d'interès conjunt, com ara la cooperació transfronterera, la mobilitat, el desenvolupament sostenible i ple de les relacions amb Europa. L'èxit d'aquesta doble negociació, diu el ministre portaveu Guillem Casal, és que han esvaït definitivament que s'apliquin els controls fronterers que preveu l'Entry-Exit System.
7: Amb l'acord de gestió de fronteres que s'ha publicat avui, com amb les negociacions bilaterals, doncs salvem aquest punt essencial i vital, podríem dir per nosaltres, per doncs, mantenir una situació de...

0: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
1: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
0: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
1: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
3: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
2: más tres. De 2.400 euros.
3: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
2: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
6: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
7: ¿Tienes más hoy?
8: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
9: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
10: I que duri per sempre.
11: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
12: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
11: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
13: Amb l'acord d'associació, podrà venir tothom a viure a Andorra? Es mantindran les quotes d'immigració? I què passarà amb els controls a les fronteres? Són preguntes que generen dubtes i les volem posar sobre la taula. A l'Estirant el Fil d'Europa volem saber-ne més sobre l'acord d'associació amb l'anàlisi de persones expertes en cada matèria. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a la Quia Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
14: Si saps on vols anar,
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

Dijous 10 de setembre, i no sé si us passa com a mi, però enguany el calendari ja el mirem d'una forma diferent. Avui diem que és dijous, recordem que és 10 de setembre, i afegim que manquen ja només 3 dies perquè torni a jugar al Barça. Aquest és el nivell d'entusiasme que ens genera l'equip. Estem pendents de quan tornem a veure jugar l'equip de Flick, que està sent un autèntic show en aquest inici de temporada. Són 5 partits, 5 victòries, ja hem cantat 4 manetes, hem celebrat 22 gols, gairebé 4 i mig per partit, i per cert, quins gols, que la majoria són d'aquells espectaculars. Ens encanta Flick i la seva forma de gestionar i multiplicar els poders dels seus jugadors. Lamine està gaudint del moment, estrena braçal i ho celebra marcant, els fitxatges rendeixen, ahir fins i tot s'estrena Gabriel Jesús, Rodri i Pedri s'entenen, Olmo i Fermín es multipliquen per la competència sana que de moment hi ha entre ells, tot funciona com a conjunt, se'ls veu contents, compromesos, feliços, i és clar, hem trobat en Rafinha la solució al nou, Habemus Killer. Ja són 8 gols del brasiler, són només 5 partits i caldrà veure'l en escenaris més exigents, però dia d'avui és tan bèstia el que està fent Rafinha sol amb el seu rendiment que de moment no enyorem Lewandowski, ens és igual quants gols marqui Ferran a París, i ens preguntem ja si realment calia o no pagar el que es volia pagar per Julián. Juga al Barça i no pots badar. Si ho fas, et perds un gol, una ocasió, una passada, un canyo. Cada partit és una col·lecció de highlights. I és que l'equip del minut 1 al 90 hi va, hi va, hi va, i torna a anar. La fam és la bandera. I després, encara boca badat, vas a roda de premsa i Flick et diu que sí, que tot molt bé, però que encara es pot i s'ha de millorar. Que encara es pot i s'ha de millorar. Són 5 partits que acabem de començar, que costa, que queda molt, però és impossible no engrescar-se. Procurarem tocar de peus a terra, tot i que és difícil. Ho dèiem l'altre dia, l'equip ens convida a ser optimistes, tot i que aquestes alçades pugui ser una irresponsabilitat zero. Però, en fi, que és dijous, que és 10 de setembre, i que no queda res, que diumenge torna a jugar al Barça.

0: altre partit, una altra golejada, una altra victòria. Tot el que fa la Lliga també ho va ser capaç de fer-ho i el Barça en Champions davant del Feyenoord. 5-1, quarta maneta, benvinguts al Que t'hi jugues. D'ara fins a les dues us acompanyem a Ser Catalunya per repassar sobretot tot el que ha donat de si aquesta nova exhibició del Barça. Ho farem avui amb el Lluís Carreras. Lluís, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Engrescat, comptant els dies que falten perquè torni a jugar al Barça?
1: Sí, engrescat, il·lusionat, esperançat, sobretot amb el que transmet l'equip de Flick.
0: José Mari Vaquero, capità, què tal, com estàs?
2: Bon dia, tot bé.
0: Podem engrescar-nos, no?
2: I tant.
0: Carpe diem, deies, el...
2: No, i sobretot...
0: Disfrutar del moment.
2: Viure el moment.
0: Clar que sí.
2: Dia a dia, donar-li un fort abraç a cada partit i a partir d'ahí, gaudir.
0: Ja va dir José Mari que aquest any...
2: A los brazos subers.
0: Highlight, XXL. Carles Panxar, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
0: També engrescat? Amb aquest Barça, amb el que estàs veient.
3: I il·lusionat a tope, no? I ens estan donant mostres de que és per estar disfrutant, de, com diu, del moment i disfrutant del que pot venir encara. I
0: és que el que pot venir, clar, dius això, que està engrescat, diu, ja, però és que això acaba de començar, ja, però és que no ha jugat contra ningú, espera.
2: Patirem, avui patirem, Disfruta, home.
0: Clar, que no, si jo vull disfrutar, jo vull engrescar-me. Però, bueno, veurem què passa, però de moment, carpe diem, aprofitem, gaudim del moment i celebrem que el Barça, doncs, torna a deixar satisfet, per exemple, Albert Llimós, què tal, bon dia?
4: Bon dia.
0: A Hansi Flick, tot i que, com deia jo al principi, té ganes d'encara millorar cosetes.
4: Sí, però percep també aquesta alegria que hi ha a l'entorn l'entrenador alemany. Ahir estava molt orgullós de la mentalitat, sobretot, del grup. Deia que queda molt camí, però l'equip té molt bona pinta, paraules textuals del tècnic, perquè diu, tenen molta gana, molta fam tots els futbolistes, i això es nota a l'hora de pressionar, a l'hora també doncs, del dia a dia. No va voler entrar quan se li pregunta si el Madrid avorreix, si no, sempre ell posant el focus, no?, en el seu grup, en el Barça, sense marxar amb el pont aeri cap a Madrid, i ha ficat, va posar un exemple, crec, prou curiós, i crec que parla molt de la mentalitat del grup. Parlava de l'entrenament que va veure, que va percebre, després del partit contra el València. El Barça goleja i, segons Flick, és un dels millors entrenaments, si no el millor, des que està a Barcelona.
5: Ho
4: veus als entrenaments, després del partit contra el València, a l'entrenament de després, va ser un dels millors entrenaments que he vist. Podria ser el millor dels últims dos anys, potser fins i tot de quan estava al Bayern de Múnich.
0: Déu-n'hi-do, eh? Caram! És veritat que Flick constantment parla de la qualitat dels entrenaments, com a la raó de que l'equip estigui rutllant tant i tan bé al principi. Crida l'atenció, com diu l'Albert, que posi l'exemple del millor entrenament, fins i tot de la meva etapa al Bayern, que he vist després d'un partit, el posterior a València. Sempre posant el focus en cap... Allò de se juega como se entrena, Flick ho porta la màxima expressió, no?
2: El entrenador no és només per als entrenaments i per fer l'alineació, eh? També és per als missatges que fa amb els mitjans. Si tu recordes a Johan...
0: Home...
2: El Johan, que sempre tothom parla de la metodologia de l'entrenament, que també és veritat, va canviar moltes coses, però el més important que tenia per la gent i per als jugadors era cada roda de premsa abans i després dels partits.
0: I com la seguia? On estaven pendents de la roda de premsa al vestidor, no?
2: Jo acojonau. Jo sempre deia, escolta, si fa aquestes declaracions contra el Núñez, què no podrà fer amb mi? Aleshores, com esperava jo? Doncs, així, mira, a veure què diu avui.
1: El diari de l'endemà, perquè ara tu ho veus, clar, ara Flick, i a l'hora, a la mitja hora, ja ho saps, abans t'havies d'esperar. Però diríem, el Barça segurament és un club més atípic, no? Però entrena més que juga. Hi ha més hores d'entrenament que de partit, i la idea del club de fa anys, i de Flick en particular, és agafar aquesta força necessària, crear aquests hàbits d'entrenament, perquè després, sense pensar en el partit, juguis com entrenes. Jo ho està fent i estic molt d'acord amb ell, no? I la importància serà també aquest diumenge, no? Llevant, 4:15, vens de golejar Champions, portes... partits ja golejant... Bueno, veurem també l'actitud, però és que no mostra cap tipus de preocupació, inclús crec que va avançant, no? Parlaves abans, a l'inici, no? Bueno, aquesta temporada, però és que ja en portem tres, eh? Aquesta és la tercera de Flick i veig conceptes molt ben agafats, conceptes molt arrelats. Ja no parlem del fora de joc, de que si el Barça fa o no el fora de joc, sembla que això ja no...
0: I això que ell va tirar moltes vegades,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, que ja no existeixi. Vull dir que crec que tots anem avançant i crec que que Flick ens està donant una lliçó.
3: Jo penso que això és un missatge més ampli, no només és dir, no, és que van entrenar molt bé, però per què van entrenar molt bé? Vol dir que l'equip està, que l'equip competeix, que competeixen entre ells, que ningú es pot adormir. Els està donant un missatge de dir, nois, com entreneu, jo també m'hi fixo i en funció d'això prendré unes decisions a l'hora de prendre la decisió de qui juga i qui no juga, o qui veig bé en condicions per poder afrontar el partit o no el veig bé per afrontar el partit. I tot això és anar avançant, és crear aquests hàbits, aquesta cultura, aquesta educació en els jugadors, que és el que fa que puguis arribar a aconseguir els èxits. No, els èxits no només és perquè ara fem 5 gols cada partit, perquè poder arribar un moment que no farem 5 gols, que aquell jugador doncs, no tindrà l'estat de forma òptim i potser el rival ens plantejarà coses que tindrem moltes més dificultats, i per això després ha de sortir això, ha de sortir aquest esperit solidari, aquest esperit competitiu, aquest esperit d'ajuda uns als altres, de que quan un no arriba, l'altre arriba, i de que bon ambient, de que la gent disfruti el camp, de que en els entrenaments tothom doni el màxim, no és això de... com un interruptor, no? Que avui m'enxufo i demà no m'enxufo, i tot això són missatges que ell va intentant posar a sobre dels jugadors per anar educant en aquesta mentalitat de que és l'única manera de poder arribar a l'èxit, no?
2: Sí, jo recordo una mica, per fer una comparació, el creixement que hem tingut nosaltres quan hem arribat aquí molts jugadors, no? En el Dream Team, doncs la veritat és que el primer any hem patit moltíssim, hem guanyat la Recopa, el segon la Copa, el tercer la Lliga, el quart la Lliga i la Copa, no? I aleshores... es veu, es nota aquest creixement una mica dins d'una cultura de treball ja molt concret. És a dir, hi ha una personalitat per part del cos tècnic, no només per Flick, perquè dona la sensació que això està bé treballat internament entre el cos tècnic. Això no és el Flick, sinó això és el cos tècnic que dona la sensació que cadascú, cada moment, com és tercera temporada, doncs ja està ficant bé a Barcelona, està coneixent Espanya, el que representa el Barça, quina és la cultura del Barça, quina és la Lliga, com va la Lliga, i aleshores volen més, no? I és veritat que, per una banda, jo sempre dic, i abans també, que l'objectiu ha de ser la Lliga i la Copa, i el repte, la Champions, perquè jo veig molt marge de millora encara aquest equip amb el temps, i segurament arribaran també jugadors en el futur que puguin fer més fort aquesta gent que cada vegada deixa de ser jovenet per començar a ser professional per guanyar.
0: Ara, el dia que millori aquest equip, no sé què explicarem, però clar, estem aquí amb un núvol, si a sobre ja milloren, ja serà... Deia el José Mari Albert que Flick i el seu staff estan contents i feliços, ahir ho va tornar a verbalitzar, a Barcelona.
4: Sí, el futbol no sempre... Hi ha cicles, no? No sempre és felicitat, no? Arribaran segurament moments més durs, però de moment, en aquest tercer any de l'entrada alemany, tot està anant molt bé, tothom somriu, almenys a l'estaf, al club, a l'entorn, no? I això es nota molt, i també ho expressava bé el tècnic alemany ahir en la roda de premsa.
5: I said before, I appreciate a lot life every day, every single day.
4: Sempre ho he dit, aprecio enormement el que visc aquí, cada dia, de veritat, cada dia, quan passejo per Barcelona, és increïble. I no sóc només jo, també el meu equip, la meva família, tothom és ben rebut aquí i això em fa realment feliç de veure tot això. És fantàstic, és un somni.
6: Yes, it's very nice.
0: Estàs feliç, estàs content a Barcelona,
6: yes,
0: eh?
6: Yes.
0: Què t'agrada Barcelona?
6: The places of empanadas argentinas. The pizza al corte. It's very nice.
0: Molt típic de Barcelona.
6: Barcelona, typical things from Barcelona. It's a lot, yes, a lot of places like this. La Tagliatella is very good. It's a very nice place.
0: Ai, senyor, doncs ja veus, José Mari, que el que deies, eh? Que
2: no havies
0: escoltat. Ah, sí que l'havies escoltat. No, sí que l'havies escoltat.
2: De veritat, jo sempre dic la veritat.
0: Vale.
2: Tu saps que dic la veritat. Encara que a vegades
0: encara
2: no...
0: Encara que faci
2: no,
0: mal.
2: No agradi o no estiguis...
0: A vegades m'has dit coses a mi que
2: això, una miqueta... No, però no. És que això es nota. És a dir, quan tu estàs cada vegada... Això de no, la integració, doncs la integració no és arribar aquí i d'un dia per l'altre. És a dir, has de conèixer moltes coses, patir... És a dir, crec que l'any passat també ha hagut moments, si recordeu, partit de Girona. Jo ho tinc aquí en el cap, les declaracions que va fer, que vaig dir aquí, Flip s'està equivocant. Està anant cap a altra direcció, justificant, arbitratge, està...
0: Sí.
2: Va reconduir de seguida, no perquè li vaig dir jo, sinó que segur que ell i l'entorn li va dir. Aleshores, jo crec que ell, aquí, és un món diferent. Això no és Alemanya, no és la selecció alemana, i aleshores torno a dir-te que aquest equip ha de créixer perquè té jugadors de molt joves amb moltíssim talent.
0: És el millor Barça de Flick, aquest?
1: Bueno, és un Barça que, com l'estem catalogant, el 3.0, no? Que va introduint matisos. No? Jo sempre faig referència a la idea general de club i l'entrenador ha de portar millores en aquesta idea que ja existeix. No?
0: Aquest any un entrenador que ha guanyat molt poder, la presa de decisions.
1: Exacte, anem a dir que l'ha de modernitzar, l'ha de seguir modernitzant i actualitzant, com fem nosaltres a vegades amb els iPhones. I ho està aconseguint, no? Al final és aquest gruix de plantilla que tens de jugadors joves com Lamine, com Fermín, com Cubarsí, com Gerard Martín. Estem parlant que ja és el segon, inclús el tercer any, per tant, que faran en 20 anys una maduresa que jugar dos partits amb el Barça és el mateix que jugar-ne 20 amb algun altre equip, no? Per tant, s'està creant una base que, com deia molt bé José Mare, dintre d'aquí apareixeran nous jugadors, no? M'agrada aquest Barça, i sobretot m'agrada perquè em dóna la sensació, potser és equivocada, que no té panxa plena, que té gana. Que té gana, i això m'ho transmet. Hi haurà partits que els perdrem? Clar, que segurament que sí, esperem que no, però hi haurà que sí. I també haurem de veure el Flick, no? I deixa'm fer un parèntesis, Vinga. Que si no m'ho faig a sobre, no? Hem vist en Mourinho els tres primers partits content, abraçant-se. Primer que ha perdut, I en canvi, com molt bé ha dit José Mari, Flick haurà pres d'això, perquè potser en perdrem un partit, no? I aquí vull veure també aquestes declaracions.
3: Jo estic convençut que aquestes paraules que diu realment les sent i és conscient d'això. Hi ha molt marge de millora amb aquest equip. Hem de ser conscients, jo com a home de futbol intento analitzar també i ser prudent, intento analitzar la situació actual d'aquests primers partits. I no només pels rivals que ens ha tocat. Per exemple, ahir, si analitzes Expected Goal, teníem 1.63 i vam fer 5 gols.
0: 1.63 d'Expected Goal.
3: Vol dir que estem amb unes dades que et fa donar compte de que estem en una situació irreal, que això no és... que es pot mantenir durant tota la temporada, no? De dades d'aquestes vam fer 9 remats a porta, dels quals 5 van ser gols i 2 van tocar el pal. Dius, són coses que no són habituals. Hi ha molt marge de millora? Està clar que hi ha molt marge de millora. Són molt verticals, hem millorat molt, hi ha molts detalls que ens han ajudat molt, com ara aquest moviment de la combinació de les posicions entre Lamine Yamal i Rafinha, que es van canviant, i això fa que el futbol sigui més imprevisible. Jo penso que hi ha moltes coses que les anem millorant, però que ara queden molt millorant moltes coses. Tots els partits des de l'inici de temporada, amb rivals teòricament inferiors, ens han arribat encara molt a porta. L'any passat va ser un escàndol. El que passa és que nosaltres tenim molta d'arribada i fem molt de gol, però també ens fan moltes ocasions de gol. Aquest any, que penso que amb Rodri ens ajudarà molt més a equilibrar això, que no es facin tantes ocasions. Però tot i així, ahir encara va haver-hi 2-1 amb Joan Garcia. Vol dir que tot això són coses que s'han de millorar, que hem d'estar contents, clar, que hem d'estar feliços, per descomptat que sí, però que quan jo analitzo les dades, de dir, hem fet molts gols, però contra qui els hem fet, de la manera que els hem fet, i en quant a joc hem de millorar moltíssim si realment volem competir per arribar a Champions, no?
2: Una qüestió, perquè la gent parla molt, no? I correcte, no?, del tema de la possessió. La possessió és una part de l'estil del Barça. Mm. Una part petita, no la més important. Saps? Lo important és com es fa la possessió. Per què es fa?
0: Saps
2: per què? Perquè hi ha una red de treball, de jugadors, de selecció de jugadors,

0: Ja veremos quan els partits difícils, escolta, que hi ha transició, que s'ha defensat bé, s'ha de treballar la línia defensiva molt endavant, és a dir, al final, minimitzar el Barça com dat o com dada em sembla perfecta, però com concepte la possessió per si mateix no serveix per res.
1: Hi ha una dada que és significativa, que diu que vam fer 441 passes completats a camp contrari.
0: Això és el més important, més que la possessió
1: però,
0: com concepte,
1: però inclús,
0: saps?
1: Inclús només hi ha un 30% d'aquests 441 passes que són a l'últim terç. Què vol dir? Que ara són molt més verticals, no són de possessió, són molt més verticals, és el futbol que li agrada a Flick, que ell ha creat, i que són superverticals. Això que et dona? Que si quan tu arribes, acabes jugada i fas gol, doncs estem molt feliços perquè fem 5 gols cada partit. Però si no passa això, vol dir que perdrem el control del joc, perquè això també et crearà de que perdràs molt la possessió de la pilota. Per què? Perquè no tens massa joc, ets molt vertical, ets molt agressiu, ets contundent. Sí, però vull dir, s'ha de combinar tot això i arribar a equilibrar tot això...
2: És la feina que hi ha.
1: És la feina que encara queda per fer, per això s'ha de millorar moltíssim.
2: Tanquem amb Hans Scheler.
3: Sí, també va referir-se a qüestions més extraesportives, podríem dir, en aquest cas a la pilota d'or. Lamenta que ni Rafinha ni tampoc Pedri estiguin a la llista dels 30 finalistes d'aquest trofeu, però sí que té clar una cosa. Es mereix la pilota d'or Lamine Yamal?
4: Of course, it's my player. It's a player from Barça. And I think also...
3: Per descomptat, és el meu jugador, és un jugador del Barça, es mereix la pilota d'or, és un futbolista excepcional, especial, qualsevol que vegi els seus partits... Que
2: doncs fins ara havia estat un punt més equidistant quan li preguntàvem per la pilota d'or Hansi Flick, ara ja sí que es mulla per la Lamine Yamal.
0: Ha agafat el ponari.
2: Bueno, al final ha vist que s'està fent campanya a Madrid per un jugador, que és Kylian Mbappé, Mourinho ho va dir, el propi Mbappé ho va dir, doncs ell, escolti, anem a posar també nosaltres...
5: Campanya per què? Jo no he hecho campanya de nada.
2: Home, una miqueta et vas vendre,
5: no? No és campanya, jo simplement he dicho que creo que yo merezco, pero no pasa nada. Ya está, solo he dicho eso. Tienes que vigilar también los comentarios que tú haces.
2: No te ha agradat.
5: No sé por qué.
2: He de millorar, ¿no? He de millorar.
5: Yo no he dicho ni que tú tengas que mejorar ni nada. Simplemente te he dicho que pues quizá mañana no presentas.
2: No, demà no presento. Ja
6: tu no defiendes.
5: Y no es casualidad.
2: ¿Li donaríeu la pilota d'or a la Lamine Yamal o no?
1: Home, jo crec que s'ho mereix, que és un ferm candidat. Ara, la meva humil opinió és que preferiria que no li donguessin.
2: Preferiries que no li donguessin?
1: Sí, que esperem.
2: A veure, desenvolupa aquesta idea.
1: Home, esperem que és molt jove, que ho ha guanyat tot i l'èxit així de tot de cop, a vegades explota i...
2: Aquí torna a aparèixer el culer patidor, que pensa que si la Lamine Yamal guanya la pilota d'or, aleshores se li pujaran els fums.
1: Penso que l'experiència en el món del futbol, amb molts jugadors, i el José Mari i el Lluís ho podran corroborar millor que jo, és aquesta. És dir, el jove s'ha de fer, ha de madurar. I aquests passos que van massa accelerats de cop, a vegades són contraproduents. Tot això s'ha d'assimilar. Que diuen que té una gran personalitat, està clar, que és un nano que té unes condicions perfectes per ser pilota d'or cada any, sí, clar, però anem pas a pas. Anem pas a pas, que a vegades això explotar de cop...
2: Carles Planchard vota a Kylian Mbappé.
1: No. Això mai, no? Però vull dir, penso que hi ha altres jugadors que estan més...
2: Compartiu aquest amor o aquesta prudència amb la pilota d'or de Lamine o no?
7: És que Lamine és diferent. I és diferent en molts aspectes, no tan sols del joc, sinó de la seva personalitat, de com ha estat criat, d'on t'ha sortit, de l'entorn que té. Jo no l'hi he vist, exceptuant potser el primer partit que semblava trist o enfadat, o volia mostrar algun missatge.
2: Ja va dir que feia calor.
7: Sí, exacte, ell va dir que feia calor. És que hasta amb això també és bo, no? Jo crec que està millorant el que no és del joc, també... molt ràpidament. Ell és un tio molt llest, ell és un tio que, de carrer, que sap viure, que sap conviure, que sap expressar-se. Jo no tinc por, així com deia el Carles, en el fet de que si li donguin s'hagi crescut més. No sé si crescut ho va, i ho demostra, i li agrada la càmera, o sigui, li agrada fer aquells gestos i sortir el camp així, amb els pantalons, que l'enfoquin. No, això li agrada, però... sap portar.
0: Has vist ahir, després del gol, què va fer? A tirar agua.
7: L'aigua a la càmera. És que el càmera ara et surt a mig del camp. Diu, ah, sí, pues té.
0: Però lo ha fet perquè vol.
7: I
0: abans de sortir està ahí...
1: No només perquè es vagi de crescut. No? Ja entenc que això ha de tenir una personalitat que ha de, per assimilar tot el que li ha vingut a sobre des de tan jove, doncs és que té una personalitat

0: unitat molt, molt feta,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo dic perquè és el creixement natural i inclús a nivell de desig, de gana. Tot això es perd. La gent, som humans i per molt, quan vas guanyant et vas acomodant. Tots ens ha passat. En totes les feines la gent s'acomoda. Al principi tothom va amb molta més il·lusió, sí, molta més gana, i després es va acomodant. Això és una cosa humana, no perquè només li passi a ell, ens passa a tots. I a ell també li pot passar.
2: Però
0: i ell
2: també ha de passar això. És a dir,
0: de la mateixa això perquè creixi,
2: de la mateixa manera que, per exemple, la lesió de l'any passat, segur que li ha fet molta reflexió i molts canvis de
0: segur,
2: molta
0: segur
2: situació. L'exemple més clar per mi és Dembélé.
3: A mi
2: Dembélé quan va Dembélé quan va guanyar la pilota d'or va dir: "Escolta, vaig aprendre la importància que tenia anar al gimnàs quan
1: i l'alimentació.
2: Pràcticament quan va sortir del Barça. Això és una putada pel Barça, perquè ha estat aquí i ha tingut moltíssimes lesions, però a nivell humà jo l'entenc, perquè al final ha après amb el temps. Entens? I aleshores, per aprendre, has de passar situacions bones, dures, molt dures...
0: Però té 18 anys.
2: Difícils...
0: 19, ja, 19.
2: Bueno.
0: Té 19 anys i sí, ja ho ha guanyat tot, no, menys que Champions.
2: Però mira, jo prefereixo... Sí,
3: mira, el balón d'oro, que se no...
2: Però mira, diré una cosa. Té 18 anys, jo vaig tenir una lesió, vaig guanyar la Lliga en la Real en 18 anys, vaig tenir una lesió, vaig estar un any sense jugar, i això va ser una putada grandíssima per mi. Jo prefereixo que guanyi la pilota d'or i que després aprengui, encara que 6 mesos estigui una mica fora de context. És a dir, al final has d'aprendre dins de la situació real que hi ha.
0: No,
2: vida, no? No pensant, escolta, pot passar... Sí, sí que és veritat, jo entenc la teva reflexió, però és psicologia pura.
3: Es que se la tienen que dar porque así pero, celebrarás un pero, año antes que se la den ni supere a Cristiano.
4: Vull dir, però, amb un percentatge molt alt, és cert, però si ara, i tampoc vull comparar, si parlem de Messi, Messi no se li ha acabat mai la gana.
0: No.
4: Això té que la mina és especial en aquest sentit. No, no crec que això li fes fer panxa plena, sinó al contrari, motivar-lo per dir: quants en tens, Leo, tu? 7? 8? Jo vull 10.
5: Jo crec, no?, que amb Lamine tenim, sí, tots moltes pors, però que ell mateix, a mesura que anem vivint escenaris i episodis, ens els va calmant a tots, ens els va tranquil·litzant.
2: Mira, aquest debat que tenim aquí,
5: sí,
2: fa un any va ser amb Alcaraz. Recordes? Amb el seu entrenador, li va dir: l'hàbit farà que en els moments durents pugui continuar. I aleshores va ser un debat de que si anava de vacances, si no sé què, no sé quants, i aleshores després ha tingut una lesió quasi 6 mesos.
0: No, jo no li desitjo pas cap lesió, eh?
2: No,
0: l'únic que dic és...
2: Estic fent un relat. És a dir, va guanyar, però després va sortir una lesió, aleshores jo crec que l'esport, sobretot a aquest nivell, va molt ràpid. I aleshores jo no tinc... Jo l'he dit a Flaqui abans, jo no tinc dades per dir, escolta, mereixo o no? No tinc ni idea, de veritat, perquè dona la pilota d'or no sé per què raus. Però dit això, si es mereix, per mi, benvingut.
3: Perquè és el millor.
5: És el millor, eh?
3: Ah, no
5: hi ha dubtes, eh?
3: El mejor y el mejor alimentado.
5: Què en dius ara?
3: Claro que sí, hombre. Me cocino cada
5: dos. Li fas tu el que jo vaig escoltar.
3: Unos tapers.
5: L'altre dia ens vas explicar les receptes que li feies i, vamos,
3: unos tapers con salsa de tomate.
5: Totes molt sanes.
3: Claro que sí.
5: Dos quarts d'una, per ser avui 1x1.
3: Sí, efectivament, especial capitans,
5: perquè en aquestes etapes que va cremant, per exemple, Lamine Yamal, ja va lluir el braçal de capità i va marcar un gol i va fer la celebració amb Rafinha. Nil Solà, què tal? Bon dia. De seguida ens expliques com respira el vestidor del Barça, que entenc que està feliç, content, satisfet i optimista.
6: Tal qual, no se'n coneixem.
5: Sí, aquests quatre adjectius.
6: M'han
5: dit això, eh?
6: M'han dit exactament això. No sé per què
5: t'he xafat una mica la crònica,
6: sí,
5: veig,
6: sí,
5: no?
6: Anem a les notícies.
5: Endrecem l'actualitat i seguim aprofundint en el que és la ressaca d'aquest Barça 5 Feyenoord.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
5: Amb l'Asier Chaves. Asier, què tal, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
5: Aquesta tarda, dia important, coneixerem els límits salarials dels clubs de primera i segona divisió.
8: La Liga els farà públics avui a 6:45 de la tarda. L'última referència situava el Barça a 432,8 milions d'euros, només per darrere del Madrid amb 761,2.
5: I Manol Alguacil és el nou entrenador d'Olympiacos.
8: Substitueix José Luis Mendilibar, destituït després de 2 anys i mig al càrrec i de guanyar la Conference League amb l'equip grec.
5: En bàsquet ja està en marxa la Lliga Catalana Tarragona.
8: L'Ilerna Lleida va donar ahir la primera sorpresa, superant la penya per 89 a 84, mentre que el Quitzanes Manresa va guanyar el Morabanc Andorra per 74 a 83. Avui, Girona Lleida 2:15 i Barça Andorra a les 9.
5: Moviment als despatxos de la penya, que ha anunciat una baixa.
8: Keye van der Burg deixa el Joventut, tot i que tenia contracte fins al juny del 2027. El base neerlandès pràcticament no havia tingut continuïtat a Badalona i les dues últimes temporades les havia passat cedit.
5: I aquesta nit Espanya busca les semifinals del Mundial Femení de Bàsquet.
8: La selecció s'enfronta a Austràlia a 8:45 als quarts de final del Mundial de Berlín. Les australianes van patir per eliminar Itàlia, mentre que Espanya arriba descansada després de passar directament com a primera de grup.
5: En tennis, Alexander Zverev ja és a les semifinals del US Open.
8: L'alemany ha superat Botic van de Zandvoort en 3 sets. Van de Zandvoort.
5: Molt bé.
8: En 3 sets, i divendres s'enfrontarà Karen Khachanov. Aquesta matinada es disputen les semifinals femenines. Sabalenka Pegula i Coco Gauff Riebekina amb les 4 primeres caps de sèrie del torneig entre les 4 millors.
5: Caram, i avui dia important a la Vuelta a Espanya. Borja Cuadrado, què tal, com estàs?
1: Bon dia, què t'hi juga? Saludos des del puerto de Santa María, donde va a comenzar aquí a las 2:07 de la tarde una etapa muy importante en la Vuelta a España, la contrarreloj de 32 kilómetros, con final en Jerez de la Frontera, con Enric Mas como líder. Tiene de momento 2:06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2:10 con el esloveno Primož Roglič. Los ciclistas, los primeros van a partir a las 2:07 de la tarde, el danés Norsgaard. Los últimos lo harán de 2 en 2 minutos a las 4:51 Roglič, 4:53 Félix Gall, 4:55 el líder, el mayor rojo, Enric Mas.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
5: Hola, Bruno Vilamana, què tal, com estàs?
10: Què tal, Lluís Flaquer, bon
5: dia.
10: Què
5: ens expliques?
10: Doncs mira, que la gent està molt optimista després de veure el partit ahir del Barça. Feia temps que no veia un Barça com aquest, diu el Roberto al chat de YouTube del Que t'hi jugues, Flaqui. Sí. I hem fet una enquesta, com que teníeu el debat al voltant de la pilota de la Lamine Yamal. Dic, mira, aneu-hi a preguntar.
5: Són del team planxar o són del
10: Li
5: team...
10: Li donaríeu la pilota d'or a la Lamine Yamal, sí o no? De moment, un... Mira, ara just és que és Lleida Murphy, en el moment no marxa l'enquesta. 69% sí, 31% no.
11: Vamos.
10: De moment, fa pocs minuts que...
5: No, però això, això, això és una enquesta del Que t'hi jugues, no és que l'hagi guanyat.
11: No és suficient,
5: Amb això ja et quedes...
11: Que t'hi jugues futbol.
5: És més important el recolzament de l'audiència del Que t'hi jugues que guanyar que els vots de la pilota.
11: Evidentemente, los buenos... Para.
5: Alguna cosa més,
10: Núria? Després tornem a actualitzar l'enquesta. Flaqui, et porto més cosetes.
5: Aclaparadora la majoria que sí que li donaria a Lamine Yamal. Podeu enviar també missatges al nostre WhatsApp.
3: Sí, ja sigui fins i tot per parlar del césped, com ha fet l'Andrés.
5: No és WhatsApp?
3: Sí, és el WhatsApp.
6: WhatsApp com si hi hagués Francesc Rosés pràcticament aquí. No. WhatsApp.
3: Podeu enviar missatges WhatsApp, al nostre tio, WhatsApp. Com es diu? Com es diu? Com es diu?
5: Ah, s'ha enfadat, perquè ha anat a les notícies abans que la seva secció.
6: No.
5: Llavors ara està picadet.
3: El WhatsApp de l'Andrés.
5: El 606-32-72-11.
3: Ah, això ha fet, això ha fet.
12: Buenos días, Petroglifo, Capibara.
5: Home.
12: Pues habéis visto lo importante que es tener un buen césped. Porque si no, ayer, esos muchachos se los quedan atrapados ahí en la hierba. Como los You. Díselo tú, vaquero. Por yo.
3: Missatges per tothom aquí, l'Andrés.
5: La barreja de
3: Xavi Hernández, el que s'hi llama.
5: Tanquebel,
3: no?
5: Césped, perdó.
3: Tanque, bel, no?
5: Tanquebel.
3: Yes, de césped.
5: Com
3: césped,
5: es diu césped en...
3: Césped, no sé.
5: Césped.
3: Bon césped.
5: Home, va aguantar bé la gespa del Camp Nou, que habitualment ja ho fa, però és que l'aiguat que va caure just començar el partit va ser bastant espectacular.
3: Era una foto increïble de Rafinha, just abans de marcar el primer gol, amb els dos jugadors del Feyenoord a terra, els dos centrals del Feyenoord a terra, abans de fotre un gol, i és espectacular, aquella.
5: Ara parlarem de Rafinha, que va ser un altre dels grans protagonistes d'aquest Barça 5, Feyenoord 1.
13: Està caient una pluja que s'ha esperat just a l'inici del partit.
14: És el moment en Barcelona de major intensitat. La lluvia arranca el partit en el Camp Nou.
15: El tanto que se l'endú Rafinha, és dins l'àrea. Rafinha, retalla, se'n va a la gol.
16: Sienta dos, remata, és un golazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
15: Que intel·ligent, que boquet, Rafinha.
14: Del 11 que juega de 9 y tiene una nota que es un 10.
17: Tras tanto viene Adrien, encuentra Masillo, busca el remate, esto va de golazos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
15: ¿Cuántas vegades li han vist fer això a Dembélé, que va venir per fer això? Doncs ara que arriba Adeyemi, sense fer cap mena de soroll, curant-se com una capibara.
14: Balón de Pedri, que passa per a Rafinha, se va quedar solo entre el guardameta, controla, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
15: El nou del Barça, que no era nou! El nou del Barça!
17: como el delantero centro, como el 9, como el killer, como el rematador, como el goleador, como capitán artillero.
13: Lamine Yolmo a la pilota. La pilota es només a un metre, màxim un metre de l'àrea.
17: Le va a pegar la mini pierna izquierda. Gabriel Jesús, Samba por primera vez en el campo. Flaquicini,
13: marca Gabriel Jesús.
17: Marcó Gabriel Jesús su primer gol culé. Samba brasileña para el Barça 5, Feyenoord 1.
5: Déu-n'hi-do, la de gols que hem de cantar, Bermúdez, eh?
3: Sí, sí, tres narracions en dos micros.
5: Sí, noi. Va, això és un missatge intern. No desenvoluparem. Flaquicini, vaig colar-me també a la vostra transmissió.
3: Home, vaig colar-te. És que, a més a més, estàvem... És que just em portaves quatre i pensàvem, com ara marqui Gabriel Jesús, i ho estàvem dient, com ara marqui Gabriel Jesús.
5: Una de les seccions que fem aquest any al que t'hi jugues Barça, on sí? Tinc el plaer de col·laborar amb aquests flaquicinis, on preveiem coses que puguin passar.
18: Cinc coses que puguin passar en el partit, sí. I les vas clavar totes.
5: Ahir les vaig clavar totes.
18: Bueno, una és una mica dubtosa, però direm que cinc.
5: Perquè la dels laterals no la veu comprar del tot, no?
3: No, no, no,
18: no.
3: La dels laterals vam comprar totalment, perquè el gol del Feyenoord arriba d'un lateral i acaba l'altre lateral.
5: El Nil em va dir, digues que el Barça guanyarà, ho vaig dir. Va ser la que em va ajudar el Nil.
3: Ostres, que difícil aquesta.
5: Sí, sí, sí. Vam dir que Koundé i Cancelo confirmarien com a laterals suplents.
18: Correcte. Vam dir que Gabriel Jesús... Vas dir que, perdó, que el subconscient...
5: Sí.
18: Gabriel Jesús faria la trucada.
5: A Mestalla no ho vaig fer, no ho vaig encertar, però ahir sí que
3: quan falles el Flaqui, quan encertes el Nil
5: sí,
3: i el Flaqui.
5: Sí, això sol
18: passar. Vam dir que Olmo sincronitzaria el rellotge i l'última, que ara mateix...
5: Vam dir també...
18: Ah, sí, una nova exhibició de Lamine Yamal cap a la pilota d'or.
5: Ah, sí, que faria un acte de campanya
18: de fet,
5: per guanyar...
18: De fet, és com la seva, que els vaig fer...
3: Ah, els vas transcriure.
5: Els vas gravar tu.
18: És de Lamine cada partit de vida, no?
5: Sí,
18: no,
5: la Lamine és senzilla, senzilla. Va, què deia el vestidor, Nil?
18: Doncs el vestidor, ara no recordo els quatre adjectius que has posat abans, era exactament el que pensàvem, però el vestidor content, el vestidor il·lusionat, el vestidor amb ambició i sobretot amb la motivació que es desprèn d'un vestidor que sap que està preparat per poder-ho guanyar tot, així ho entenen ells, però mentalment cada un conscient de cada un al màxim per poder tenir oportunitats. Va sortir després del partit Rodri en zona mixta. No hi ha esquerdes ni dins ni fora. Una de les esquerdes que es vol plantejar des de fora és que Pedri i Rodri no encaixen bé junts. La resposta de Rodri a aquest tema.
19: Sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador. Cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que... Creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
18: És una de les...
5: Deixa'm dir que l'he dit abans al bar també l'he dit des del que t'hi jugues, que quan hi ha Lluís Carreras, Rodri acaba d'arribar i això no ho sap.
18: No ho sap, però
5: no, no es pot dir pivot. No es pot dir pivot.
3: S'ha de dir mig centre o en el seu defecte mig centro.
5: Bé, mig centro ho acceptem, no? Mig centro.
2: En basco seria Zelai Erdiak.
5: ¿Cómo?
2: Zelai és hierro.
4: Zelai Erdiak. Pues millor Zelai Erdiak que pivot.
5: Imagina't. Abans
18: això. Pivot és a bàsquet.
5: Abans de seguir... Carles, tu coneixes molt bé a Rodri. Rendiment immediat, eh?
0: Sí, bueno. És el que ens ha vingut a portar, no? Vull dir... No ens ha descobert
5: res. I entenies aquest debat, que no sé ben bé d'on ha sortit, bueno, sí que ho sé, de gent que vol buscar alguna esquerda en un Barça que funciona a la perfecció, que deia, no, és que Rodri i Pedri no poden jugar bé.
0: No l'entenc, perquè és com ha dit molt bé ell, i han jugat a la selecció, han jugat molts partits.
5: Això ja van fer amb Xavi Iniesta en el seu dia.
0: Jo recordo que parlar amb el Rodri quan venia de les seleccions i comentar-me això, que era molt fàcil jugar al costat del Pedri.
5: Sí, mateix t'ho deia, eh?
0: Ell mateix m'ho deia, m'ho havia dit ja fa molts anys enrere, i penso que no té raó de ser aquesta petita aportació, perquè no... ell perfectament, jo crec que fa millor el Pedri, i el Pedri el fa millor amb ell. Sí que és veritat que per mi el Rodri pot aportar una cosa que l'any passat al Pedri li costava molt, que és aquestes transicions defensives de trobar aquest equilibri, perquè ell és molt més físic que no pas el Pedri, i el Pedri ho feia, però ho feia patir molt més, perquè el Pedri per mi és més ofensiu que no pas el Rodri. Ah. I necessitàvem aquest tipus de jugador, aquest tipus de jugador de perfil, jo diria, més d'equilibrar defensivament. Cosa que al Pedri li costava molt més, ja ho feia, però clar, havíem jugat molts partits amb el Pedri, amb l'Olmo i amb el Fermín. Tres jugadors del mig del camp que eren com tres puntes o tres mitges puntes que els posaves allà al mig del camp. Quan tu jugues a competició que et requereix una exigència física molt gran, pues, hi havia moments que patia, l'equip patia, i es notava, i en canvi ara amb el Pedri... Ai, perdó, amb el Rodri, jo crec que pot aportar això, no?
5: Com això, que Rodri, quan tornava al City de la secció, deia que fàcil que jugar amb Pedri, perquè després ens muntem aquí davant.
2: Saps què passa? Que al marge de tot, per exemple, el De Jong és molt més anàrquic. És a dir, ell fa una mica el seu partit i en mig camp va per una banda...
5: Va a la seva, va a la seva.
2: Bueno, a la seva, no, però és la seva qualitat.
3: Està otra vez la premsa, otra vez... És que de verdad...
5: Que està parlant bé de tu.
3: Sí, anárquico es bueno, desde cuando...
6: Sí, està lavant.
3: Es increíble, de verdad, lo de la prensa es lo de siempre.
2: No entens bé el català, tu, no?
3: Lo de siempre.
2: Això també és important. No el que diu u, sinó el sentit que té el que diu. I jo crec que, per exemple, De Jong moltes vegades no entens molt bé el que és el futbol del Barça. Ostres. Posicional.
5: Igual,
2: és a dir,
5: igual on està la batalla.
3: Ves que sí, que m'està... Sí, sí. Qué bueno es el anárquico.
2: No, clar. No, u. Tu pots tenir u. Clar, tu pots tenir u. O abans ha parlat també de los delanters, no? Que han de ser una mica diferents. És a dir, tot correcte, ha de ser així. Tu has de... No, has de tenir personalitat. I De Jong té una personalitat brutal. Fins i tot ha jugat amb tots els entrenadors. Dit això, vull dir que al final el Pedri l'any passat jugava més com un 4-2, 3-1, per dir d'alguna manera, amb Fermín o amb Olmo, i aquest any estan jugant ahir, per exemple, en 4-3-3, per exemple, no? Aleshores, jo crec que per Pedri és molt millor, perquè juga una mica més endavant, que és la seva qualitat tancar una mica el mig camp amb aquesta capacitat que tenia, per exemple, Iniesta, no? És a dir, que ell va i sembla que no tingui rapidesa, i es va, i tanca una línia, no? I aleshores l'any passat començava molt més darrere, anava a dalt i després, com ha dit molt bé, estic d'acord, tornava per defensar i tenia que fer recorreguts de 40-50 metres cap a dalt.
5: Aquella imatge que teníem molts partits del Barça en temporades anteriors, del Pedri, que acabava el partit fos suat, que en comptes de 23 anys sembla que en tingués 73.
3: Sí, és culpa de mi que corra.
5: No, jo no t'estic dient això, ho has dit tu. Però aquest any no la veurem, perquè Rodri li estalvia una de quilòmetres brutals.
4: Però és que no tan sol Rodri fa millor Pedri, sinó també farà millors els centrals, alliberarà els centrals de moltes tasques.
3: Perquè llavors...
4: Estem parlant d'aquesta... posició de mig centre, valga la redundància, posicional, no? Que no només és posicional per tocar com feia Sergi Busquets, que també robava moltes pilotes, no? Sinó que per mi és la posició que li feia falta al Barça en aquests dos últims anys.
2: No, i sobretot també, encara no l'hem vist, però per exemple, en partit més difícil, per exemple, baixar una mica com central per que els dos centrals abrin una mica i pugui sortir. Això no l'hem vist encara, però segurament quan arribin partit molt més difícil, que... potser els centrals tindran delanters de primer nivell 1 contra 1, aleshores també aquesta situació que l'ha fet el Manchester i que el Barça, històricament, des d'aquesta situació de Koeman, a dir, ha jugat amb dos centrals, però de tant en tant Busquets, si recordeu,
5: i tant.
2: Pots jugar...
20: Ja, he dicho ya, que lleváis 3 años dando la turra con que Luis de la Fuente tiene que poner a Pedri más abajo, más abajo, más abajo. Y resulta ahora que tenía razón yo. Anda, huevos. Y además con el Mundial he ganado, ¿eh?
5: No vagi de... No sea grande. Voy a callar un poco. No sea grande.
20: No me puedo agrandar más, ya, chico.
5: Explota ya.
20: Explotar.
5: Va, més veus del bastidor.
0: Digues, Carles. No, deia que si recordem precisament l'any passat, un dels jugadors que va equilibrar una miqueta això va ser Eric, jugant amb aquesta posició. Per què? Perquè el perfil de jugador era un perfil molt més defensiu, molt més de central, així avançat, i feia una mica més aquesta tasca d'ajudar en els altres que eren molt més ofensius. I ara això ho farà perfectament el Rodri.
2: Tal qual.
18: Doncs Rodri, que a banda d'això també va parlar dels problemes o de la situació que s'ha viscut aquesta setmana respecte als comentaris que va gravar Movistar el dia després, parlant de que el València que dolents eren, va sortir públicament després d'haver trucat el dia abans a Gaià, i això és el que va dir Rodri.
21: Me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con las
19: con el vídeo del otro día, sí me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí... creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club.
5: Doncs, Rodri, que em sembla que està exemplar en la reacció després d'aquest vídeo, en què li ha dedicat aquesta conversa privada, en el que doncs, parlava com parlava dels jugadors del València, dient-li a Cobercí que eren molt dolents i que es mostrava sorprès del nivell que havia vist del València el dia que el Barça guanya Mestalla 0-5. I que primer truca a Gallà per disculpar-se i ahir apareix també de forma pública per fer el mateix. Tant de bo tots els que falten al respecte doncs, tinguessin la mateixa reacció que...
4: Què dices tu?
5: Però per què et dones per al·ludit?
4: Per al·ludit.
5: Sí, t'has donat per al·ludit i tant de bo tots els que falten al respecte tinguin la mateixa reacció.
4: Yo no
5: i de sobte
4: respeto,
5: salta. I de sobte... Però llavors per què entres?
4: No respeto,
5: però per què entres?
4: Tu per segunda, gilipollas.
5: No, realment no faltes al respecte, no. Ara veus, ara després d'això hauries de demanar perdó. Saps què vol dir demanar perdó?
4: Per què?
5: Demanar perdó.
4: Demanar?
5: Disculpes.
4: Què?
5: Em penedir-te.
4: Sí, accepto tu disculpa.
5: Alguna cosa que vulgueu comentar d'això de Rodri amb aquestes disculpes o donem ja per tancat el tema?
2: No, hem parlat abans, no, Álvaro? Sí. Que realment aquí el problema és que als mitjans tothom es queja que els jugadors estan molt llum, que viatgen sols, que tal, i aleshores els estan atent a tot, aleshores cada vegada serà més difícil per vosaltres. Això és una realitat. I a partir d'aquí jo crec que l'hem de dir a Rodri, benvingut a la Lliga Espanyola i benvingut al Barça.
5: Què més, Nil?
18: Doncs una última declaració, perquè és una de les imatges que, segons Jordi Martí, es pot convertir en icònica, que és aquesta abraçada de Lamine amb Rafinha després d'haver marcat el primer gol com a jugador del primer equip del Barça, de falta directa, en el dia en què es va convertir en el jugador més jove de la història a lluir el braçalet de capità. Així explicava Rafinha el motiu de que Lamine només marcar va anar directe cap a ell.
8: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando... Bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol. Y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él. Y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así. Sí, bueno, la verdad que sí. También depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
5: Doncs Lamine que cremava una altra etapa. José Mari, tu vas dir aquest braçalet molt, aquest braçal de capità molts anys. Què sents quan el veus en un jugador tan jove, 19 anys i 58 dies? Jugador més jove en lluir-ho en
2: el Barça. Lo que hem parlat una mica, sobretot és que té un talent diferent, que té una personalitat per la seva edat diferent i està dins del concepte de capità, por dir d'alguna manera, de los guardianes de la Masia, ¿no? És a dir, és l'home de la Masia, i a partir d'aquí pues, està clar que els lideratges dins del grup estan pues, los que estan. Està el Rodri, està el Cubasí, que té també moltíssima sí, personalitat, està el Pedri, està Olmo, està Rafinha, és a dir, que al final això de portar el braçalet és una situació puntual, però que en aquest cas, per el recorregut que segurament tindrà i com és un santo i senya de la Masia, doncs la veritat és que això va molt bé per la Pedrera, també.
4: Sí, la importància d'haver estat escollit pels teus companys, perquè, a veure, no ens hem d'enganyar que Lamine és molt jove, però té una ascendència no només al camp, sinó també al vestidor. I això, com ell va molt bé dir a la roda de premsa que va estar excel·lent en tots i cada un dels temes, li donarà sentit de la responsabilitat, que crec que també en moments li fa falta.
0: Sí, ha d'assumir aquesta responsabilitat no només a nivell de joc, a nivell de fer gols, de marcar la diferència, sinó que l'ha d'assumir amb el pes del vestidor. El capità és el que diem, no és només per portar el braçalet allà i lluir allà amb la foto, sinó per realment ser un líder de lo que és el vestidor i liderar no només amb el tema esportiu, sinó amb el tema personal. No?
2: Liderar és el que ha explicat, que no havia escoltat ahir, el que li va dir Rafinha en el partit. Això és liderar.
5: Això és liderar.
2: Això és portar el braçalet. Cal. És a dir, no cal portar el braçalet. Pedri i Pedri Rodri segurament no portarà.
5: Però liderarà.
2: Però ha de ser el capataz.
5: El capataz.
2: Entens? Ha vingut per ser capataz encara que no porti el braçalet. Doncs ara... I amb això que li ha dit a Lamin, també dir-te, jo recordo perfectament amb el Johan, en l'Adrup, que li passava una mica això. Sempre no tenia un bon dia o no li sortien els regats. I aleshores jo recordo que li deia, Michael, si no tienes el día, juega un toque, fácil. Baja un poquito más, métete en el partido. La siguiente, coges, das dos toques, la pierdes, empieza otra vez, haz un toque. És a dir, al final has de conèixer-te com persona i això és un procés que Lamine és la part del procés que la gent no veu, però que ha de millorar ell per dins.
0: Precisament això és el que ara necessita el Lamine, aprendre d'això, aprendre d'aquestes paraules del Rafinha, que li està transmitint això.
5: Doncs entre capitans va l'1 per 1, oi que sí?
1: Efectivament.
21: L'1 per 1 del Bermúdez.
1: Especial capitans.
5: Barça 5, Feyenoord 1, especial capitans. L'1 per 1 del Que t'hi jugues comença, evidentment, amb Joan Garcia.
1: Capità Garfio, per poder aturar d'aquesta manera s'ha de tenir alguna cosa a les mans que no és normal.
5: Condé.
1: El Capità Amèrica. Hi ha dies que és un superheroi, però d'altres només un tio que vesteix estrany.
5: Covarsí.
1: El Capità Calçotets. Hòstia. Bàsicament relata una colla de nens de primària que tenen un somni i faran el que calgui per aconseguir-ho.
5: Christensen.
1: Captain Tsubasa. Sort del que té al costat perquè el camp se li fa llarguíssim.
5: Cancelo.
1: El Capità Cook. En ocasions va amunt i avall que fot goig veure el descobrir territori, però amb d'altres fot aigües per tot arreu.
5: Rodri.
1: El Capità a la Triste. És obra d'un fachorro important, però a la Triste ha sigut la seva setmana, que s'ha hagut de disculpar i tot.
5: Pedri.
1: El Capità Morgan. Quan ell hi és, tots els del seu voltant estan col·locats com cal.
5: Olmo.
1: Capità Pescanova. Pinta que com no espavili, aviat se l'inclourà dintre el carro del peix.
5: La minja mal.
1: Capità Han Solo. Hi ha moltes guerres entre estrelletes per guanyar la pilota d'or, però jo tinc molt clar qui domina la galàxia del futbol.
5: Adeyemi.
1: Capità Haddock. Està tenint una gran setmana, i això que només és dimecres.
5: Rafinha.
1: El capità Schettino. Mai he baixat del seu vaixell i us juro que mai baixaré.
5: També va jugar Marc Bernal.
1: El capità Flint. En ell hi tenim un tresor enterrat, però ja l'anirem descobrint mica en mica.
5: Gordon.
1: El capità Jack Sparrow.
5: Home.
1: Els del Feyenoord recordaran aquest dia com el dia que gairebé l'atrapen.
5: Fermín.
1: El capità Jacques Cousteau. Cada any és millor descobriment que l'anterior. Quina passada.
5: Gabriel Jesús.
1: El capità Siam. Hem fixat un tio que ens pensàvem que era un vegetal i ojo, no acabi sent un dels majors mites de la història de Catalunya.
5: Gavi.
1: El capità Barba Negra. A vegades se'l coneix més per la seva mala llet que per les seves fites.
5: I Hansi Flick.
1: El capità Trueno. És d'una altra generació, però l'important és que els fot a tots firmes i a treballar.
5: Que gran. Especial l'1 per 1, que podreu tenir disponible a les nostres xarxes socials ja de seguida. Especial capitans. Per tancar aquesta primera hora, a la segona hora encara teníem alguna veu més, Hem d'escoltar de Yemi.
2: Sí, em permès?
5: Molt ràpidament.
2: No, rapidíssim. Gavi. Estic molt content per Gavi. No hem parlat res de Gavi.
5: Bueno, va ser una mica testimonial, no?
2: Bueno, però això vol dir que està bé.
5: Ah, això.
2: Donava la sensació que potser tenia alguna cosa més important.
5: És que ens vam espantar tots,
2: I aleshores també jo crec que està bé recordar-ho.
5: I tant. Doncs ben fet que
2: fas. Encara que està passant moments difícils.
5: Ben fet que fas. Que torni a agafar la confiança i que no quedi aquí, que hagi quedat en res aquest ensurt. Deia Nil que a la segona hora hem d'escoltar de Yemi, d'escoltar la contracrònica de l'Ovalles, i encara tenen cosetes per davant. Però abans, coneixem un horari ja de la tornada de les aturades de les seleccions?
18: Sí.
5: Quin dia juga el Barça?
18: El primer partit després de l'aturada de seleccions, el dissabte 10 d'octubre, Barça-Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. L'Espanyol, en aquest cas, jugarà divendres dia 9, a les 9 de la nit, al camp del Màlaga.
4: Molt bona hora,
5: Espanyol, Màlaga, Espanyol divendres.
4: Molt bona hora,
5: Sí?
4: Va, dissabte, mitja tarda.
7: Vol dir que al migdia podem fer un menar 75?
5: Oh!
7: Millor rosseria de la Barceloneta, home.
5: M'acaba de fer molt feliç, ara, president.
7: Una terrassa a l'aire lliure, amb amics o familiars, ara que encara aguanta el temps. Home, i a més et fan l'arròs a la vista. Pots veure el mirador de les paelles, aquell mirador espectacular on hi ha 19 varietats de paella diferents. Menar 75 punts! Oh, quina
5: experiència. Doncs ja teniu el plan. Pel dia 10 d'octubre, Barça-Getafe, i abans anar al menar 75. I us remeteu que el Madrid juga amb el Villarreal just després del Barça, oi que sí?
7: Sí? No hi ha menar 75 a Madrid.
5: No, no.
18: Altres coses.
5: Que vinguin aquí, que tenen temps de venir, anar al menar 75 i anar a Villarreal. Cap a...
7: Vaya, vaya, aquí no hi ha paella.
5: Aquí no hi ha paella. Per cert, és el partit previ al partit que jugarà el Barça al camp del Galatasaray, perquè la següent setmana és setmana Champions. Lluís Carreras, José Mario Vaquero, gràcies per estar al Que T'hi Jugues. Avui heu doblat, també heu estat al bar. Un plaer, com sempre, tenir-vos aprenent de vosaltres.
7: Adeu.
2: Adeu, bon dia.
5: Amb el Carles Planxar ens quedem una estoneta més, si em permet, per acabar de parlar també una miqueta de la Champions, que hem de parlar de la jornada d'ahir, i hem de parlar de Ferran Torres, per exemple, entre d'altres. Pausa i seguim al Que T'hi Jugues. Fins a les 2 del migdia. Ser Catalunya.
9: Que t'hi jugues?
22: Cadent. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
23: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
24: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
25: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
26: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
22: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Molt bona tarda. Europa ha tancat l'acord per la gestió de fronteres amb Andorra i només queden ja els tractats bilaterals amb França i Espanya. La Comissió Europea publicava el text negociat amb el Principat a finals de març i li ha donat llum verda per avançar en les converses amb els països veïns. Una ocasió perfecta per fer-ho serà durant la visita que José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, farà dilluns vinent al Principat, on es reunirà amb el cap de govern, amb Xavier Espot, però també amb la seva homòloga Imma Thor, amb qui tractaran diverses qüestions d'interès conjunt, entre les quals la cooperació transfronterera, la mobilitat, el desenvolupament sostenible i, evidentment, les relacions amb Europa. L'èxit d'aquesta doble negociació, explica el ministre portaveu Guillem Casal, és que ha permès esvair definitivament el temor que apliquin els controls fronterers previstos en l'Entry-Exim System.
1: Amb l'acord de gestió de fronteres que s'ha publicat avui, com amb les negociacions bilaterals, doncs, salvem aquest punt essencial i vital, podríem dir per nosaltres, per doncs, mantenir una situació de fluxes migratoris per les fronteres terrestres.
0: Casal feia aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. També hi va intervenir el seu company, el ministre de la Funció Pública, Marc Rossell, en aquest cas per presentar el nou reglament de classificació i de revisió dels llocs de treball de l'Administració General, que dona resposta a les demandes dels treballadors públics. Segons explica, s'ha treballat amb els sindicats de manera que s'elimina la possibilitat que acabi a la vetllia, com va passar amb el procediment anterior. A més, admet que modernitza l'administració i agilitza i dona més seguretat jurídica a l'hora de donar resposta a les necessitats organitzatives que té.
2: Més enllà d'aquestes reivindicacions que tenien els representants dels treballadors, s'ha anat més enllà i s'ha definit, com bé he explicat, una sèrie de llocs de treball de l'administració genèrica que ja no depenen de cada un dels departaments, sinó que s'establiran les missions, les funcions d'aquests llocs de treball amb diferents perfils.
0: Finalment, el ministre portaveu Guillem Casal no va respondre les declaracions que va fer Aliança Catalana sobre la suposada pressió que exerceix Andorra sobre la Seu d'Urgell. Això sí, va recordar que el nombre de transfronterers no ha variat significativament en els últims anys i tampoc ho ha fet la seva nacionalitat. Mentrestant, Josep Maria Rossell dona per tancada la plantilla del Tribunal Superior i demana més temps per valorar si cal més personal suplent en la de Corts. El president del Consell Superior de la Justícia dirigia tot just ahir al matí el nomenament de dos nous efectius que reforcen la borsa de magistrats substituts. El primer era Maria Lluïsa Maurel, que va al Tribunal Superior, i el segon, Hugo Novales, que ho farà al de Corts. Segons explicava, amb aquesta incorporació el Superior disposa ja de dos magistrats substituts, per tant, no necessitarà més, i en el cas de Corts, Rossell recorda que tenen el reforç d'alguns batlles substituts. En aquest punt demana esperar i valorar si calen més o no. Ell mateix detallava com funciona la figura del magistrat substitut en declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
3: Aquests magistrats són com qualsevol altre magistrat. L'únic que canvia és el seu estatus. Uns són de la carrera judicial, com he dit abans, i aquests no. I el funcionament són els de qualsevol tipus de magistrat. I aquí és on decidiran, doncs, els presidents de les jurisdiccions. Amb a quins llocs els escriuen, a quines sales els escriuen, entraran dintre del torn.
0: D'altra banda, el Consell Superior de la Justícia aprovava la publicació de la convocatòria i també de les bases del concurs de mèrits per inscriure magistrats procedents dels estats veïns a la llista de substituts per l'any vinent. I el Consell General accelera el relleu d'Isaac Galobardes al capdavant de l'AQUA. Així ho explicava la subsíndica general Sandra Codina després de la reunió de la Junta de Presidents. Segons va detallar, el mandat de 4 anys de Galobardes està a punt d'expirar i, per trobar el seu relleu com més aviat millor, en les pròximes setmanes publicaran les bases del concurs i els requisits que han de complir aquelles persones interessades a postular-se. L'objectiu, assegura, és nomenar-lo a final d'any abans que es dissolguin les Corts.
4: El Consell General publicarà a principis d'octubre un avís per a la confecció d'una llista de candidatures a la direcció de l'AQUA. Totes les persones candidates han de ser de nacionalitat andorrana, majors d'edat, tenir ple ús dels seus drets civils i polítics i estar en possessió d'un títol de doctorat. L'objectiu és que abans de finals d'any, i per tant abans de la dissolució del Parlament, ja es pugui nomenar el nou director o directora de l'AQUA.
0: L'AQUA, l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior, és un dels quatre organismes que depenen directament del Consell General i seran els membres de la Comissió d'Educació, en aquest cas, els qui avaluïn els candidats. Posteriorment, serà un grup parlamentari qui proposi el nom que s'ha de votar en un plenari. Naturland ha tancat un mal estiu, tot i l'èxit que ha tingut la nova tirolina Eclipsi. El centre d'activitats de la Rabassa ha rebut 40.000 visitants durant la temporada estival, una xifra per això que representa una caiguda del 7% respecte a l'any anterior. I el mateix ha passat amb la facturació, l'aturada en l'activitat del Tobotronc durant 3 dies, però sobretot una meteorologia adversa. La definia el director general Miquel Llanes, explicant els resultats, tot i que ell mateix afegia un altre argument, que és precisament el fet que els visitants prioritzin ara altres propostes de natura que no comportin una despesa extraordinària. Tot i així, la millor notícia és que l'última atracció presentada, la tirolina Eclipsi, ha tingut una molt bona acceptació entre els usuaris i, de fet, les entrades que l'inclouen s'han esgotat pràcticament a diari.
5: Ha estat un estiu molt irregular per conseqüència d'una meteo adversa durant molts dies del mes d'agost que ha tingut un impacte negatiu tant en visites com en ingressos. En canvi, l'acceptació que ha tingut la nova tirolina Eclipsi ha sigut molt positiva per part dels clients, el que ha ocasionat que pràcticament tots els dies del mes d'agost hagin exhaurit les entrades que inclouen aquesta nova activitat.
0: A partir d'ara obrirà els caps de setmana fins al 12 d'octubre, després concentrarà l'activitat a la cota 1.600 fins al 22 de novembre. Posteriorment estarà tot preparat per afrontar la temporada d'hivern, que obrirà tan aviat com les condicions meteorològiques ho permetin. I el govern ha aprovat l'Estatut de l'Artista per fer-ho més accessible i adaptar-ho a la realitat del sector cultural. La principal novetat és que, a partir d'ara, per aconseguir l'acreditació provisional professional, no caldrà demostrar que es pot viure exclusivament de la creació artística. D'aquesta manera, el reconeixement es podrà obtenir en funció de la formació, de la trajectòria o també de la combinació dels dos factors. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, admetia que l'exigència d'ingressos que hi havia fins ara suposava un fre per a molts professionals.
6: Fet de no poder declarar aquesta activitat sense donar-se d'alta com a autònom complicava doncs, que aquesta persona volgués fer aquesta activitat de músic i fins i tot que es volgués acreditar com a artista. Amb la modificació que introduïm a la llei, doncs, ara el que fem és explicar millor que aquestes activitats no caldrà que tinguin una obertura de comerç.
0: Les xifres mostren el poc èxit que havia tingut la normativa actual, ja que des de la seva aprovació l'any 2022 només 15 persones havien aconseguit el títol oficial d'artista. I l'Andorra Taste reunirà 17 xefs que tenen 19 estrelles Michelin. En la seva cinquena edició, el Congrés Internacional de Gastronomia d'Alta Muntanya se celebrarà del 16 al 20 de setembre, volem dir, a Escaldes, i enguany posarà el focus en el territori i en la seva capacitat per construir una identitat gastronòmica. França és el territori convidat en una edició en la qual es vol reivindicar la cuina de muntanya i també la influència de la gastronomia gala en el nostre país. Entre els xefs participants hi haurà noms importants, com ara els germans Torres o Paco Roncero. En total, els restaurants participants, com dèiem, sumen 19 estrelles Michelin. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Jordi, portem un trampolí. Tenim la temperatura amb un trampolí o amb un tobogan d'aquests d'aigua realment significatiu, eh? La temperatura ha caigut una barbaritat aquesta tarda, matinada, aquest matí, i ara de cop i volta remuntat, que són molts graus, ja m'ho diràs tu, vaja.
7: I no t'encanta això?
0: No.
7: A veure, anem a
0: podem fer una cosa o l'altra, sisplau?
7: Anem a reenfocar-ho. Més enllà de la teva necessitat... Per cert, tan extensa actualment, no?, la societat de em queixo, sí. Em queixo de tot.
0: Sí.
7: Tu ahir, quan et vaig dir que baixaries a prop dels 5 graus,
0: sí,
7: no vas demostrar massa animadversió quan tu normalment...
0: És que se'm va escapar, cas. Jordi, t'ho explicaré la veritat. Se'm va escapar.
7: Bé, però no t'han sentat fantàsticament bé els 5-6 graus d'aquest matí? O t'has queixat ja?
0: No, al contrari.
7: Això, és a dir... Ho porto en el sentit de que com està canviant tot. És a dir, els amants de la calor s'amaguen i ho diuen en la boca petita que volen que torni la calor perquè saben que quan ve la calor doncs no té aturador. I aquests oriadors també dels canvis sobtats de temperatura, jo crec que avui hi ha un somriure generalitzat, no només a Andorra, sinó per tota la península, per gran part d'Europa, perquè s'ha acabat aquesta calor eterna, agobiant, insana, jo no sé quants adjectius més no, podríem posar.
0: Perquè no tinc efecte d'aplaudiments, Jordi, em sap greu, però si no te'l posaria ara mateix.
7: Estaries d'acord amb aquests adjectius,
0: sí,
7: no?
0: Sí, vamos, increïble, totalment.
7: I Déu-n'hi-do la baixada. 5-6 graus a les valls on menys ha baixat i 0 graus a les fonts de l'Insal, que és la temperatura, mirant dades del govern d'Andorra, que tenim més baixa. No és res extraordinari. Hi ha molts anys que al mes d'agost ja tenim una situació així. Hem hagut d'esperar el setembre, però bé, benvingut. I el que ve ara, que anem ja de cara al pronòstic, que és el que més t'interessa, suposo,
0: sí.
7: Ve molta tranquil·litat durant molts dies, malauradament, perquè no ens ha deixat molta aigua aquest darrer canvi i no esperem molta aigua i fa falta aigua. Però bé, com a mínim, no patirem la calor d'aquests darrers mesos. Avui sí que està pujant molt, com tu dius, la temperatura, però les màximes s'acabaran situant al voltant dels 25 graus. El sol donarà la sensació d'ambient càlid, però durant poca estona hi hem de tenir present que a la que el sol s'amagui darrere de les muntanyes, ràpid descens de temperatura. I si esteu planificant els pròxims dies, com a mínim fins que s'acabi la setmana, al mateix temps pujaran les temperatures, però continuarà fent una mica de fred en començar els matins i a les tardes una mica de calor, però vaja, una calor d'aquelles que fins i tot ve de gust unes quantes hores.
0: Perfecte. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Demà incidim amb el cap de setmana. Això sí, avui recuperem l'espai del balcó. Ja et vaig dir ahir que fem temporada, que ja tornem a ser la temporada regular. Avui no hi ha Barça, avui no hi ha Carrusel. Per tant, doncs, okay. Jordi, t'espero puntualment al balcó.
7: Que vagi molt bé. Fins després.
8: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
10: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui entrevistarem el síndic general Carles Ensenyat en el que, o després, més ben dit, d'haver pronunciat un dels seus últims discursos a la institució coincidint amb el dia de Meritxell. Doncs amb ell repassarem el més important del que va dir, també com farem un balanç de la legislatura i ja de pas intentarem esbrinar quant de temps li pot quedar i quina feina queda per fer. Amb ell arribarem al final del programa, moment a partir del qual donarem pas al Ricard Rovirosa i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem!
11: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Carles Ensenyat, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tot just venim de celebrar un dia de Meritxell en el qual vostè va pronunciar, no sé si l'últim discurs de la legislatura. Què n'opina?
1: No crec que sigui l'últim, l'últim Meritxell segur, però suposo que encara hi haurà un discurs a Sant Tomàs.
0: No? Sempre me n'oblido del discurs de Sant Tomàs.
1: Per tant, encara queden uns mesos de legislatura.
0: I tant, un dubte, síndic, hi ha posats. Tenint en compte, doncs, això, que estem a final de legislatura, presumiblement, o és una possibilitat, és evident que el dia de la Constitució doncs no hi hagi... El Consell General estigui dissolt.
1: No és la primera vegada que passa que cau eleccions i Constitució al mateix moment, o dissolució i Constitució. Mm-hmm. Tradicionalment, l'acte es fa exactament igual. Recordo que em sembla que va ser la síndica Sunyer, que va just amb l'últim acte de la Constitució que li va tocar presidir amb ella, doncs està en funcions.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, l'acte es fa exactament igual, però no hi ha una sessió, en aquest cas formal, del Consell General, sinó que és un acte, en aquest cas, al vestíbul del Consell General. I imaginem que arribessin en aquest cas, no? Que els informes de les delegacions internacionals no poguessin ser llegits el dia del Consell, però igualment seran publicats.
0: Sí.
1: És a dir, ciutadania pot tenir-ne accés al web del Consell, a les xarxes del Consell i descarregar-se'l i llegir-se'l. O també es pot acumular, si sabem la data, que no la sabem, per tant, si em anava a preguntar quan seran les eleccions, doncs no li puc dir, doncs també es pot acumular en un Consell precedent, no?
0: És potestat del cap de govern.
1: És potestat
0: sí,
1: del cap de govern.
0: Deixa'm que comenci aquesta entrevista, o que continuem parlant aquesta entrevista. Li he començat demanant pel dia de Meritxell. Vostè va fer un discurs en el qual va parlar de la despenalització de l'avortament, va parlar també del model de creixement, de la problemàtica de l'habitatge. Tots ells són elements síndics en els quals tant el Consell General com el govern, la part que li toca al Consell General, doncs, hi està treballant des de fa temps, però continuen sense tenir una resolució. Dit això, des del seu punt de vista, s'ha avançat en el sentit que tocava? Estem més a prop de la resolució avui que a l'inici de la legislatura?
1: Posem dos exemples que segurament són més concrets i que tenen una perspectiva de resolució més immediata. Unió Europea i avortament. Sembla que l'avortament, pel que tots hem llegit, no? I pel que també és públic i notori, sembla que ha avançat fins al punt que durant aquesta legislatura el govern podrà entrar a tràmit un projecte de llei de despenalització de l'avortament i això fer-ho salvant el model institucional sense posar en risc el nostre model constitucional i institucional que durant tants anys ens ha garantit el que som. Això sembla que ja té una data, no? És a dir, aquest camí llarg, que segurament va començar fa molts anys, recordo el Toni Martí, que ja hi treballava, ja en parlava, que durant la legislatura passada, quan jo era president del grup parlamentari, doncs ja vam fer un informe i vam començar un camí, i ara sembla que es conclou aquest camí. Aquests són feines que aquesta legislatura veurem al final, però que han durat diverses legislatures. La Unió Europea s'assembla també bastant, és a dir, sembla que durant aquesta legislatura veurem la signatura i, per tant, doncs, tocarà fer un referèndum. El poble andorrà dirà si el que ha conclòs és prou bo o no a criteri individual de cada ciutadà d'Andorra i el resultat s'haurà d'acatar. També veurem aquesta conclusió d'aquesta negociació. Amb el creixement, amb l'habitatge, segurament és més difícil veure la conclusió durant aquest habitatge, durant aquesta legislatura. El creixement, perquè vivim en una etapa d'acceleració econòmica i, per tant, doncs, inevitablement, per molt que es facin accions per intentar que el creixement sigui més sostingut, no sigui tan accelerat, si el que està accelerat és l'economia, doncs, d'alguna manera, nosaltres també vivim aquests efectes. Crec que no voldria entrar en detall d'una acció concreta, però crec que tots els grups parlamentaris, el govern també, han aportat idees i solucions per poder rebaixar, no el creixement, però sí la velocitat amb què creixem. Mm. I, per tant, doncs, intentar que l'impacte sigui menor. Amb l'habitatge passa el mateix, així ho deia el dia de Meritxell. És una legislatura molt fecunda amb iniciatives i amb accions per part de tots els grups i per part del govern. Si totes aquestes iniciatives les resumim amb si s'ha fet o no s'ha fet coses, jo crec que sí que s'ha fet. Crec sincerament que s'ha fet. Si ha sigut prou, això s'ha valorat per part de cada grup parlamentari i de cada ciutadà. A mi no em toca valorar si, si un grup parlamentari està equivocat o no, o al revés, o si està, ha estat encertat o no. Però penso que sí que s'ha de posar en valor que aquesta legislatura s'ha fet feina, i aquesta feina, vulguem o no, ha anat a arreglar part del problema. Segurament no tot, però part del problema, sí.
0: Em ve al cap perquè just a l'inici del mandat es va crear una taula per treballar l'habitatge que s'havia de fer des del Consell General. I aquesta taula, l'oposició, que és qui en va sortir finalment, va acusar el govern de ser el responsable, és a dir, de liderar exclusivament les polítiques d'habitatge. És a dir, les polítiques, segons des del punt de vista de l'oposició, l'habitatge, les polítiques d'habitatge, perdoni, les ha liderat exclusivament el govern sense tenir en compte el Consell General quan s'havia creat una taula parlamentària. Vostè una mica, doncs, no li diré si està d'acord en aquest sentit o no, però sí que potser s'ha perdut una oportunitat, o dit d'altra manera, sí que el Consell General ha perdut la capacitat de lideratge en polítiques d'habitatge. Ho veu així?
1: No ho veig així. I no és en contradicció a cap grup parlamentari ni cap posicionament, però al final hem d'entendre bé el rol del Consell i el rol del govern. Al govern li toca el lideratge de la política, en aquest cas, doncs, tant a dins d'Andorra com a nivell internacional. Això no li dona l'exclusivitat de la política, simplement la lidera. I el Consell General té unes altres facultats, unes altres competències. En aquest cas té el control de l'acció de govern, que és molt important. Al final s'ha de controlar l'acció del poder. Té la capacitat deliberativa, no? de pensar bé allò que entra al Consell General perquè surti reforçat, perquè surti millorat. Té, òbviament, una capacitat que és importantíssima, que és la legislativa, és a dir, tots els grups parlamentaris, també els comuns i govern, tenen la capacitat d'entrar a projectes de llei, de proposicions, d'allò que amb ells els hi sembli, i això moltes vegades doncs, ja ho veiem amb iniciatives, que quan hi ha una iniciativa que un grup parlamentari la vol posar a l'agenda, doncs l'entra ahí directament. Per tant, tenim aquesta capacitat, i després tenim la part representativa, és a dir, en tant que la Constitució ens dona aquesta capacitat de representar el poble andorrà individualment i col·lectivament com a consellers, i en aquest cas com a Consell General, com a institució, tenim l'obligació de representar aquells neguits de la ciutadania, i a vegades entrem en contradicció amb els elements tècnics o els elements polítics que es posen sobre la taula. Per tant, el Consell té una capacitat molt important d'incidir en la política, de fer-la, de bastir-la, de construir-la. El govern, òbviament, també la té. El govern és molt més executiu, ha de buscar solucions a l'immediat, i el Consell les pot revisar, les pot controlar i les pot repensar. I aquest exercici de repensament, de construcció, és el que és propi del Consell General. Tota l'activitat prèvia. A vegades hi ha lleis que tenen centenars d'esmenes, centenars d'hores de reunions per convenir, per acordar esmenes que milloren un text que ha vingut dels comuns, d'algun grup

0: referència ara, em va fer referència també durant el seu discurs amb el, durant el dia de Meritxell, i ahí segueix evidentment doncs, la línia marcada pel govern al respecte o la, garantir l'estructura institucional del país. Fins a quin punt es pot mantenir o es pot anar allargant aquesta situació en el temps, fins que s'aconsegueixi trobar un acord? Hi ha una data límit?
1: Primer, deixa'm fer una petita puntualització. Deia, amb la línia marcada pel govern.
0: No, bueno.
1: És la línia marcada per aquells que pensem que el model institucional ha de ser garantit. I jo formo part d'aquests que pensem que el model institucional ha de ser garantit. I òbviament, el govern també pensa exactament
0: sí,
1: igual.
0: Sí.
1: Això, vagi per davant, amb el bon sentit. Eh?
0: Sí.
1: Em preguntava... fins on pot aguantar el nostre model institucional? El nostre model institucional, jo crec que és públic i notori que pot aguantar doncs moltes coses, moltes, i així ha sigut. La població andorrana, la societat andorrana s'ha modernitzat en molts aspectes en els últims 35 anys, no? des de una mica abans de la Constitució fins ara, i pensem que fa 35 anys no existia el divorci en aquest país. I en canvi 35 anys després veiem una societat molt moderna, però òbviament doncs, hi ha un condicionant que no se'ns escape, que és que els nostres caps d'estat, doncs, un és president de la República de França i l'altre és bisbe d'Urgell. Fem-ho diferent. Si poséssim sobre la taula una acció o una decisió que afectés directament la sobirania francesa, pensem que no hi hauria el rebuig de França. Pensem que no hi hauria l'abdicació del copríncep francès. Doncs de la mateixa forma que sí, que estem convençuts que això seria, també, òbviament, hem de tenir, a l'altra banda, aquesta consideració pel copríncep episcopal. Jo crec que l'Església doncs, s'ha mostrat predisposada a negociar. Quan va venir el cardenal Parolin es van fer molts passos i ara es conclou. Tindrem la despenalització.
0: Sí?
1: Això és el final de... Jo crec que sí. Aquest és el final del recorregut? No. La societat ha de continuar avançant i ha de continuar avançant al ritme que els nostres propis condicionants, no els de l'Església, els d'Andorra, i allò que a nosaltres ens interessa preservar i allò que no, doncs ens dictin. I per tant nosaltres hem de ser prou hàbils per veure allò que ens garanteix independència, ens garanteix sobirania, ens garanteix una veu internacional, i allò que ens frena. Per tant, aquí és el punt on nosaltres hem de valorar-ho. Jo sóc ple defensor del model del copríncipat parlamentari i, per tant, doncs, sempre intentaré que les accions, en aquest cas, que venen de part meva, no posin en risc el copríncipat, perquè penso que som molt més forts des de la vessant internacional, però també des de la vessant local, tenint aquest model institucional que no tenim-lo. A vegades posem l'exemple de la crisi bancària que vam tenir el 2010, també durant la crisi financera, també durant la crisi del Covid. Tenir institucions molt fortes al costat d'una població tan petita com nosaltres ens garanteix més que en resta.
0: I tant. Abans també m'ha comentat el referèndum per validar l'acord d'associació amb la Unió Europea. Vostè creu que se'n veurà afectada la reputació del país, les relacions amb la comunitat europea, si el resultat és un o és un altre?
1: No li puc dir, no ho sé. O sigui, em temo que la negociació de la Unió Europea és una negociació que, òbviament, fa molts anys que dura, que fa molts anys que hi ha hagut concessions importants a favor de les especificitats d'Andorra, i que, per tant, doncs, rebutjar aquesta negociació pot tenir conseqüències. Però no li sabria dir si les conseqüències seran de 0 al 10, amb quin grau. Això no li sabria dir.
0: I tant. M'ho faig venir bé, síndic, perquè ja que estem parlant una mica doncs, de reputació internacional, d'alguna manera. Andorra Endavant ha expressat més d'una vegada que s'està perdent la neutralitat, i ho diu en relació amb la implicació d'Andorra o el fet que Andorra doncs, s'hagi pronunciat amb conflictes bèl·lics a Ucraïna, per exemple, doncs, també amb la situació de Palestina. Des del seu punt de vista, Andorra ha de participar de la taula, o digue-li, dels afers internacionals, o ha de, com entén, sembla que entén Montaner, Andorra s'ha de mantenir allò sense posicionar-se pràcticament en res?
1: Andorra, per la idiosincràsia del nostre país, per la realitat, pel que som, ha de ser...

0: ser molt cautelosa amb generar-se enemics. Això estem tots d'acord. I, òbviament, les accions doncs, generen amistats i enemistats. També, quan parlo de que les accions generen amistats o enemistats, les inaccions també ho generen, amistats i enemistats. Posem l'exemple, per exemple, de les sancions que es van dur a terme a Rússia durant la crisi d'Ucraïna, o que encara són vigents ara. Un podria pensar que sancionant a Rússia el que fèiem era prendre partit a favor doncs, d'uns, en contra d'uns altres, i que, per tant, doncs, ens posàvem en la tessitura de generar-nos una enemistat amb Rússia. Ans al contrari, jo crec que el govern, el Consell General, quan van adoptar aquestes mesures, no era en contra de Rússia, sinó era, fonamentalment, perquè no es pogués fer a Andorra allò que estava prohibit a la resta de la Unió Europea. Si Andorra no aplicava les sancions, s'hagués pogut fer a Andorra, des de la banca andorrana, tot allò que estava prohibit a Europa. Això, inevitablement, amb una població de 80.000 habitants, ens hagués portat, segur, a un bloqueig per part de la resta de països de la Unió Europea, i això, òbviament, hagués sigut... Això sí que ho puc valorar, no? De l'1 al 10 segurament hagués sigut un 10 de risc, no? Per tant, aquesta neutralitat activa que durant els segles ens ha acompanyat també s'ha de ponderar amb veure on hi ha el major risc per Andorra. No seguir el que fan els 27 veïns immediats on la nostra economia depèn al 100%, té un risc molt més elevat que perdre puntualment la neutralitat per intentar, doncs, en aquest cas, guanyar seguretat pròpia a nosaltres, no? Per tant, en aquest cas, jo l'entenc perfectament. Entenc també la postura de la senyora Montaner. La neutralitat per un país petit és important. No podem generar-nos enemics, no? És a dir, ara no vull citar cap exemple, però no és mai una bona idea que un poderós sigui enemic d'un país petit com Andorra.
1: Ara ve al cap un acudit d'Eugenio, que era Andorra li declararà la guerra als Estats Units. No sé...
0: Sí, no seria una bona idea.
1: Dit això, estem per tota l'estona comentant final de legislatura, és l'últim període de sessions. Entenc que hi haurà moltíssima activitat i del que ja hem parlat, hi han dos elements que també voldria comentar. La reforma del sistema de pensions i la reforma de la llei del territori. Vostè creu també, confia que en aquests 3-4 mesos que queden de mandat es podran aconseguir un acord en aquests... aprovar, vaja, aquests dos textos?
0: Clar, no em pertoca a mi saber el ritme de les comissions. I aquí, en aquest cas, hi ha dues comissions legislatives, una de la LOCTU, de la Llei General d'Ordenació del Territori, i una altra sobre la CAS, que es va crear just ara a finals de l'anterior legislatura. Jo vaig ser president, per tant, conec bé el treball de la CAS. Però són aquestes comissions que han de convenir si arriben a un acord o no. Amb quina majoria arriben l'acord? És a dir, si és un acord amb unanimitat, si és un acord amb una amplíssima majoria, o si és un acord que simplement té la majoria parlamentària actual, és a dir, aquells que sustentem el govern, i per tant, doncs, valorar en aquell cas si, depenent de la majoria que tinguis a la comissió, si és intel·ligent o no portar-ho a debat parlamentari. Si no tens una majoria àmplia per un tema tan d'estat com pot ser, per exemple, la Llei General d'Ordenació del Territori o la Llei de la CAS, jo crec que és imprudent portar-ho. És a dir, al final aquestes lleis que són estructurants, que donen cos al país, perquè la Llei General d'Ordenació del Territori enllaça amb allò que dèiem, amb el creixement sostenible i amb la manca d'habitatge, no?
1: Sí.
0: Perquè si aquesta és estructurant, no hauria de ser una llei de partit. No hauria de ser una llei portada per al partit que toque.
1: Per tant, si ho interpreto bé, no creu que la majoria sola pugui portar la reforma de la llei de les pensions? Ho dic pensant...
0: La pot portar.
1: Sí, però no creu que ho hauria de fer. Ho dic perquè les posicions estan molt enrocades.
0: Però, doncs s'han de buscar altres posicions, no? D'això es tracta el parlamentarisme. És a dir, al final, òbviament, quan tu tens una majoria de 15 consellers pots portar una reforma. I la pots votar i la pots aprovar. Però aquestes que són pals de paller, com la seguretat social, haurien de ser amb majories àmplies. No dic la unanimitat, perquè a vegades la unanimitat és molt difícil trobar-la, però una majoria àmplia sí. Per què? Perquè són aquests pactes d'estat que d'alguna manera et garanteix que l'alternança política no anirà canviant les regles del joc. Té una cosa tan vital com el que tu en 20 anys comences a pagar i fins als 65 no tocaràs el rèdit d'aquells diners que pagaves als 20 anys. No?
1: Em queda poc temps, síndic, i per tant doncs li inicio una ronda ràpida, si vol dir-ho així, de preguntes. D'alguna manera, ser síndic és com s'imaginava que seria? Li ha agradat la feina?
0: Sí, m'ha agradat. He trobat amics allà on no ho preveia, no? I amics sincers, i això, òbviament, és una cosa que m'emporto molt positiva. És a dir, amb les discussions, que sembla que dius, bueno, anem a enfrontar posicionaments polítics i bé, potser acabarem tirant-nos els plats pel cap, doncs no, amb alguns hem generat una amistat profunda, especialment amb la consellera Judit Casal, que encara ara doncs, anem a dinar, ens truquem, parlem, perquè hem generat una amistat profunda. Bueno, com aquesta, el tants altres, no?
1: Només arribar en el seu primer discurs, crec que va parlar de recuperar la centralitat política del Consell General. Se'n va. Considera que ha aconseguit aquest objectiu?
0: Bé, aquesta no em pertoca a mi valorar-ho, perquè si no seria com una autovaloració, no? De dir, jo crec que hem aconseguit allò que majoritàriament doncs, se'ns diu, no? Que d'alguna manera el Consell potser sí que ha recuperat part de la centralitat, però tampoc em correspon a mi valorar-ho. Això li correspon, doncs, en aquest cas, als grups parlamentaris i a la gent que ens veu des de fora si el Consell ha recuperat centralitat i ha recuperat paper institucional o no.
1: Si m'hagués de destacar moments positius i negatius d'aquesta legislatura, quins m'explicaria?
0: No, o sigui, les legislatures jo crec que no tenen moments negatius o positius, en el sentit de que cada legislatura és un món, sempre hi ha elements que es fan molt complexes, des d'aquell moment que vam pensar que la frontera amb França estaria tancada 6 mesos i que pensàvem, òbviament, doncs que hi hauria un greuge molt gran per al pas de la casa i, òbviament, per la resta d'Andorra, fins a moments de molt optimisme, no? Com per exemple quan va venir el cardenal Parolin i ens va dir buscarem una solució i la trobarem. Doncs són aquests moments, no? que valen la pena i que s'han de lluitar i òbviament quan es solventen a bé, doncs tots estem contents.
1: Expliqui'ns, ara ens deia que s'han dut una bona amistat amb la consellera Judit Casal, però expliqui'ns com va ser, ara tot just ara fa un any, conseller socialdemòcrata.
0: Bé, jo crec que...
1: No sé si s'ho imaginava, això.
0: No m'ho imaginava, però no, ho vaig fer de tot cor. No podia passar que un grup parlamentari elegit pel poble es quedés sense grup per al simple fet de que una persona estava malalta i havia de dimitir, i per tant, doncs, crec que vaig fer el que tocava fer i ho tornaria a fer, òbviament, i no va tenir incidència, tampoc, al Consell General, és a dir...
1: No va trencar la disciplina de vot.
0: Per part de tothom... es va entendre com un gest simplement per al reglament, que després va modificar el reglament per evitar que això pogués tornar a passar, no?
1: I tant. Dues qüestions de veritat i acabo. La primera, acaba el mandat, què serà de Carles Ensenyat en el pròxim? No sé si té ganes de continuar en política activa, si participar, té intenció en participar en les eleccions, si li agradaria continuar ser síndic, si fos el cas.
0: Bé, jo sempre continuaré fent política, ja sigui de forma activa o passiva, en el sentit de que una vegada t'agrada i t'apassiona la política, sempre l'acabes fent. Això no vol dir que hagis de ser elegit, no? I pots aportar treball doncs, al teu comitè local o al teu partit i intentar doncs, que les coses millorin de moltes posicions. Pot ser dins o pot ser fora. El temps dirà. I ara... falten 6 mesos i ja veurem, això no li puc afirmar, però política en faré sempre i vinc d'una família que tots fan política, no? I un dinar de Nadal és bastant insuportable, per tant d'alguna manera sé el que és fer política fora d'un càrrec públic i per tant doncs això ho continuaré fent sempre.
1: Última, de partit en aquest cas, dic perquè hi ha qui diu que el cicle de demòcrates s'acaba, el cap de govern tot just torno el dia de Meritxell parlava, sembla que abraçava doncs, aquesta possibilitat de buscar unir els partits de la mateixa ideologia. Té la sensació que demòcrates potser ja no és el pal de paller de partit, o dit d'una altra manera, que ja no té l'hegemonia que tenia fa uns anys?
0: Bé, no li puc contestar en aquesta qüestió perquè en aquest cas doncs, no vull entrar en confrontació amb altres partits polítics pensant o sobreentenent si Demòcrates és hegemònic o no. Jo crec que l'hegemonia en general existeix parcialment i en moments molt puntuals i justament el règim parlamentari que tenim justament el que busques això, és que no per al fet de tenir una majoria doncs, sigui imposada la visió única d'un únic partit. Dit això, jo sóc del Partit Demòcrata, ho he sigut sempre i per tant doncs, òbviament vull que el meu partit pugui tenir opcions de governar, no? I pugui fer efectiu el seu programa electoral. Però dit això, el mateix projecte de Demòcrates neix d'una unió de moltes persones. Mm. Per tant, si la continuïtat és aquesta, a mi ja m'estarà bé.
1: Doncs Carles Ensenyat, síndic general, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat aquí a Andorra i molta sort en el que queda de la legislatura.
0: Moltes gràcies.
2: Aquí a Andorra. Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: I que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta
5: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Aquí Esports amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Avui és dijous 10 de setembre del 2026 i com que és dijous és dia de tertúlia esportiva. El Futbol Club Andorra no ha començat amb bon peu la seva quarta temporada a la segona divisió. De fet, els tricolors han signat el pitjor inici de la seva història a la categoria de plata. I això que el debut convidava a pensar tot el contrari. L'equip de Carles Manso va arrencar amb força amb una golejada per 5-1 contra el Ceuta i molt bones sensacions. Però des d'aquell partit el guió ha canviat radicalment. Són 3 derrotes consecutives, 4-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna, 0-1 a casa davant l'Eibar i l'última també per la mínima 0-1 al José Zorrilla contra el Valladolid. Per tant, els resultats ara mateix són 4 jornades de Lliga disputades, 3 punts de 12 i 17a posició. Això és així. Ara bé, hi ha una dada que convida com a mínim a mirar més enllà de la classificació, perquè l'estadística explica una història força diferent de la que reflecteix la taula de classificació. L'Andorra és l'equip que més remata de tota la segona divisió, el que més vegades xuta entre els tres pals i també el que genera més ocasions de gol i defensivament concedeix molt menys del que podrien fer pensar els 7 gols que han encaixat. És a dir, l'equip produeix, domina, genera ocasions, però els punts no acaben d'arribar. Aquí és on apareixen les preguntes que volem posar avui damunt la taula. És només una qüestió de falta d'encert o hi ha aspectes del joc que els números no són capaços d'explicar? Avui a la tertúlia de l'Aquí Esports intentarem entendre què li està passant realment a l'equip i fins a quin punt aquest mal inici és circumstancial o respon a problemes més profuns. Per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya el Joan López de Ràdio i Televisió d'Andorra i el Marc Vasco, redactor d'esports del diari d'Andorra. Bon dia, Joan. Bon dia, Marc.
8: Molt bon dia, Ricard.
9: Bon dia.
7: Ara ho dèiem, amb quina de les dues fotografies us quedeu? L'Andorra està jugant millor del que diu la classificació o estem donant potser massa valor a unes estadístiques que al final no serveixen de res si no es tradueixen en punts? Joan, si comencem per tu.
8: Doncs, mira, jo crec que ho deies ara molt bé, no? Més enllà dels punts, del que diuen els resultats, de que sigui el pitjor inici, em quedo amb aquestes altres dades que també comentaves. El que està generant l'equip, que és l'equip que més remata a porta, i també les poques ocasions que li generen en contra. A veure, són quatre jornades, hi ha molts jugadors, és un equip en construcció, és un tòpic que fem servir a l'inici de les temporades de tots els equips, però han arribat 15 jugadors nous. Molts no coneixen la categoria, és una categoria que és duríssima, aquesta lliga hipertensió, com se l'ha batejada, en la que cada partit és una batalla, i les sensacions, més enllà dels resultats, per mi són bones. El joc que estem veient del Futbol Club Andorra, amb molts jugadors que s'han de fer a la categoria, amb un equip que s'ha de conjuntar, que sí que manté moltes coses de la temporada passada, però que està en construcció, i que per mi també ha trobat a faltar dos jugadors, no? Potser en moltes ocasions que generem i que no acabem de portar, doncs, de convertir en gol, he trobat a faltar un jugador com Lautaro de León. Tenim bons jugadors al davant, després en podem parlar, però aquesta referència amb Lautaro jo crec que s'ha trobat a faltar. Esperem que doncs vagi trobant el seu millor nivell. I al darrere, un jugador com Gael Alonso, que tampoc ha pogut començar doncs la temporada, crec que també se l'ha trobat a faltar.
9: Estic totalment d'acord amb el Joan. Jo trobaria una mica de ferro als resultats per el que diu. És que estem a 10 de setembre, són 4 partits. L'any passat és veritat que vas començar bé, però vas tenir després un tram molt dolent i vas acabar com un coet, no? I de fet, els minuts de la segona part a Valladolid són gairebé del nivell de final de la temporada passada, amb un equip en construcció, com deia el Joan, amb molts jugadors nous. O sigui, a mi no em preocupa en excés, em preocupa bastant més la falta d'actitud o de ganes, o no sé com dir-ho, de la primera part a Pucela l'altre dia, que pràcticament van sortir a pasturar gairebé. Era com que no anava amb ells, com que com som l'Andorra guanyarem segur sense baixar de l'autobús, i ja va quedar demostrat que aquesta categoria això no és així. Has d'estar els 90 minuts a tope, o si no res. I al final cada partit té el seu context, no? Per exemple, l'Eibar, partits com el de l'Eibar l'any passat ja en van veure 10, no? De gent que s'ha tancat al darrere, sí. Que a l'Andorra li costa molt desencallar aquest tipus de partits, i per exemple el tema de Balaïdos sí que, bueno, fas una exhibició i tens aquests 10 minuts bojos que acabes enviant-ho tot a la brossa. Jo crec que estic molt a la línia del que deia el Joan, no? És un equip encara en construcció i s'està notant, com bé diu també, la falta de jugadors, no? Lautaro va jugar l'altre dia i es nota que encara no té el ritme, encara no està del tot bé. L'any passat va fer una temporada espectacular, uns números brutals. El paper de Guerra doncs, també s'ha notat, no? Bomba i Allende els està costant també entrar en aquest inici de temporada, i també la figura de Cerdà, no? Que era en principi un extrem, no? Amb desequilibri, etc. Però és que l'any passat va fer, no sé si van ser 10, 6 o 7 gols, no? Sí, jo crec que encara s'està notant, no? S'han d'acabar d'unir aquestes peces, com deia el Joan, jugadors molt joves que encara no tenen experiència en la categoria, però jo personalment no estic gens preocupat pel que està demostrant l'Andorra, el que et deia, no? Més enllà d'aquests moments puntuals de la primera part a Valladolid, o etcètera.
7: Ara ho deies, Marc, de fet l'Eibar va demostrar una de les dificultats que probablement es repetirà més aquesta temporada, que és rivals que es tanquen, que cedeixen la iniciativa i obliguen a l'Andorra a trobar espais en atac posicional. Creieu que l'equip té prou recursos per desmuntar aquest tipus de defenses, o creieu que necessita més desequilibri individual i més joc per fora? Tu mateix, Joan.
8: Doncs, a veure, és evident que l'equip, segurament mirant jugadors que han marxat, jugadors que han arribat, hem perdut capacitat de desequilibri a dalt, perquè clar, no tenim jugadors com el Minsu, jugadors com el Justin, que tenien, a banda de ser jugadors molt ràpids i molt verticals, aquesta capacitat de regat que segurament s'ha perdut amb els jugadors que han arribat, que sí que són jugadors doncs, com el Morós i Dibé, que vam veure l'altre dia, és un jugador que torna, que és molt fort físicament, que arriba fins a la línia de fons i busca la centrada. Tenim un jugador que m'agrada molt després del primer partit i que no ha tingut continuïtat a l'11, Jordi Cano, que si hi ha espais i és un jugador també molt ràpid, molt vertical, que té gol, que la temporada passada, encara que fos a primera federació, va fer 25 dianes, i que és un jugador que jo crec que pot fer una molt bona temporada si té minuts, però clar, no tenim segurament aquella capacitat de desequilibri. És tot un tema, ara ho comentava el Marc, aquest partit contra l'Eibar ens el trobarem, si no cada setmana que jugui l'equip en camp, pràcticament, perquè els equips saben que aquí l'Andorra pateix i és un mal de cap que, a veure, tot l'equip tècnic amb Carles Manso com a cara visible han de trobar-hi solucions perquè no entris en aquesta dinàmica de joc horitzontal, de poca profunditat. Aquí s'ha de sacsejar una mica l'equip. Hi ha recursos, hi ha molts jugadors en atac dels 15 que han arribat. L'altre dia que feien comptes, 7 han arribat a les posicions del davant. S'han de conjuntar, però té molts recursos i moltes maneres de jugar a Andorra per intentar trencar aquests sistemes ultradefensius que es trobarà cada 15 dies en camp.
9: Sí, una mica el que deia el Joan, no? Potser no tens tant figures tan desequilibrants com tenies l'any passat amb Minso i Cerdà, però jo crec que tens recursos, no? per provar altres coses i per intentar trencar aquest tipus de partit d'una altra manera. I el que deia, tens moltes opcions en atac, Moan Moró, Jordi Cano, també coincideixo, no? que va començar força bé i en aquests últims dos partits potser ha perdut més protagonisme, però jo crec que l'equip sí que té arguments per intentar derruir aquests murs, no? per dir-ho així, de quan se't tanquen aquest tipus de rivals.
7: El Joan parlava del Jordi Cano. A tu, Marc, algun jugador que t'hagi sorprès positivament aquest inici de temporada?
9: Doncs més enllà de Jordi Cano, que em va agradar molt com va entrar l'equip, et diria Moró, potser, no? Perquè és cert que l'altre de Valladolid em va agradar molt, també a casa contra l'Eibar va agafar protagonisme i ho va intentar, i més tenint en compte que al final és un futbolista que venia de segona federació, no? Que jo crec que a tots una mica ens va sorprendre el salt directament, no? Pensàvem que possiblement sortiria cedit, i de moment el que està demostrant té força bona pinta. I després segueixo amb Efe, no? Ja l'any passat ens va deixar alguna pinzelladeta de que és un molt bon futbolista, i jo crec que aquest any ja ho està refermant un cop més.
8: Estaves llegint el pensament al Marc, perquè mentre estava parlant jo deia, el millor fitxatge és l'Efe Ackman, ja el teníem aquí a casa, un jugador que tant de bo, que tingui continuïtat d'aquests bons partits inicials de la temporada, perquè, i més amb la baixa del Dani Villahermosa, és un jugador que ha d'agafar molt de protagonisme. I jo estic esperant el partit amb gols de Golubovic, un jugador que també, doncs, a veure, no està doncs, tenint massa encert, però no oblidem que ve del Cornellà, que està doncs, algunes categories per sota, que només té 20 anys, té una planta espectacular, sap col·locar-se molt bé, jo crec que té l'olfacte, de moment està renyit amb el gol, però a veure, doncs amb 20 anyets també és un jugador que crec que pot fer una bona temporada.
7: Ara mateix, després de 4 jornades disputades, confieu en aquest Andorra o us ha deixat més dubtes que certeses? Quin creieu que hauria de ser l'objectiu real del conjunt tricolor? A què hauria d'aspirar, Joan?
8: Jo crec que ha d'aspirar tot. A veure, venim d'una temporada que ho recordava abans el Marc. Vam tocar fons i després l'equip va agafar impuls i va acabar somiant fins a les darreres jornades amb entrar al play-off d'ascens. Jo crec que amb tot el que ens queda, una lliga de 42 jornades, només hem jugat 4, aquest equip, pel futbol que produeix, jo crec que pot aspirar a tot sense pressionar-se amb objectius.
9: Clar, jo soc una mica poruc en general, jo de moment et diria primer salvar-se i després ja, si passa com l'any passat i podem gaudir, podem somiar, endavant. Però a més les segones temporades sempre acostumen a ser complicades, no? Perquè quan puges vens amb la inèrcia, ja ho va viure l'Andorra l'anterior etapa a segona divisió, de moment fer els 50 punts i que siguin com abans millor, i això voldrà dir que encara tens marge per poder somiar i per poder il·lusionar-te amb coses més maques.
7: Ara arriba la Reial Societat B, a priori una rival que hauria de ser assequible per l'Andorra, tot i que sempre són partits complicats. I ara l'Andorra afronta 2 partits seguits a casa. Creieu que és el moment en què l'equip ha de començar a convertir les bones sensacions en punts, o encara li donaria un marge si tornés a punxar?
8: Jo crec que és un bon partit per tornar amb els 3 punts. Compta amb els rivals assequibles, no n'hi ha, no existeixen. Ja. La temporada passada la Reial ens va guanyar els 2 partits, crec recordar, i no s'ha de confiar ningú al Futbol Club Andorra, però sí que m'espero un partit diferent al que vam veure contra l'Eibar, i aviam si també aprenent una miqueta de les lliçons el Futbol Club Andorra pot tornar a sumar de 3.
9: Sí, totalment, d'acord, Joan, no? Ja ho va demostrar l'Andorra l'any passat, que aquests partits sobre el paper assequibles o contra rivals no tan forts són els que si l'acaben encallant, i després anaves a camps top de la categoria i era quan l'equip s'exhibia, no? Dia sí, dia també. Cert que aquests 2 partits seguits a casa, no? Home, sumar els 6 punts seria, bueno, una gran dosi de moral, sobretot per refermar i per demostrar que s'està fent bé la feina, perquè jo considero que s'està fent molt bé la feina. però clar, al final això va de guanyar i quan no guanyes comença, no, el run-run, l'ambient, etc. Però jo crec que sí, és una oportunitat per sumar aquest 6-6 i deixar les coses una mica més tranquil·les en aquest inici de temporada.
7: Sobre Gerard Piqué, vosaltres que porteu anys seguint l'Andorra i vivint l'actualitat esportiva del país, el veieu més implicat que mai en el dia a dia del club? Perquè sí que és veritat que es deixa veure els entrenaments, viatja amb l'equip... Teniu aquesta sensació una mica, Joan?
8: Sí, jo crec que ja la portem ja des de la temporada passada, el Gerard, que també, doncs, en la compareixença que va fer, o la roda d'entrevistes que va fer amb els mitjans, sí, no? Després de molts anys, que doncs, ja ho reconeixia, ell tenia ganes de residir durant temporades més continuades i allargar més una mica la seva presència al país, i això va de la mà aquesta presència més protagonista, no, al Futbol Club Andorra. El veiem entrenant amb la resta del cos tècnic cada dia pràcticament al comunal o en camp, i sí, està absolutament implicat en aquest projecte i crec que molt il·lusionat també.
9: Sí, fins i tot et diria des de l'any de l'ascens, no? Des de la destitució de Ferran Costa va ser una mica quan ja es va remengar i va posar-se la feina, no? O sigui, tu vas al comunal i el veus com es posa als rondos, és una cosa impensable, no? Però sí, jo el veig, evidentment, com, bueno, ell mateix ho admet, no? Molt, molt, molt implicat en el projecte i amb qualsevol que parlis t'ho diu. És gairebé un mes del cos tècnic.
8: Per cert, ara, Marc, que comentaves del Ferran Costa... Quin inici de temporada, sí, amb el Sabadell,
9: I ara d'aquí no gaire, no? Em sembla que ens toquen una nova Creu Alta.
8: Diria que a principis d'octubre, sí. 8a jornada.
7: Canviem i passem de futbol a bàsquet. Parlem una mica sobre el Morabanc Andorra, que hi va debutar en competició oficial contra el Manresa a la Lliga Catalana, malgrat la derrota 74-83. Quines sensacions us ha transmès l'equip aquesta pretemporada? És un equip amb cares noves, amb perfils molt més físics. Aquí es nota la mà de Zantabach. Quina valoració en faríeu del mercat d'estiu, Joan?
8: Bona. A mi és un equip que m'agrada. Ahir a la Lliga Catalana contra el Manresa s'acaba perdent un partit que té alts i baixos. Trobem molt a faltar James Akinjo. Només tenia a Rafa Luz en la posició de U pur. El Morabanc ahir va ajudar Kisius Robertson, que és potser és el jugador cridat a ser el jugador franquícia, no?, aquesta temporada, i amb els punts de Robertson i Kurich crec que el Morabanc, doncs, en aquest sentit pot anotar moltíssim aquesta temporada. Deia que James Akinjo és un jugador que també per mi pot fer una molt bona temporada, pot ser una de les sensacions de la Lliga Endesa. I després ahir vam poder veure per primera vegada Conor McGriff, que no havia jugat el diumenge contra el Barça en camp, i també m'agrada molt, un jugador que té, doncs, amenaça de tir des de fora, molt fort també per anar al rebot, molt competitiu, com ens havia dit a la presentació. Crec que són tres jugadors molt interessants, Robertson, McGriff i Akinjo, i després, doncs, jugadors que encara, doncs, han d'anar-se fent una miqueta, no? Aquí no l'hem vist poquet, pocs minuts. Mutic hem vist que és tot lluita, un altre jugador que també necessitarà segurament una miqueta més de paciència, però que també, doncs, de moment no està tan encertat en la notació. Sí que està portant molt en el rebot és Ibundo, i després, a veure, deixem una miqueta a part a Luca Botiroli, no?, que ens va agradar moltíssim contra el Barça en camp el diumenge, i que a més ho va notar tot el que va llançar. I ahir no va estar tan encertat, però bueno, va tenir 10 minuts en pista, i és un jugador de 17 anys que a mi personalment m'emociona i m'agrada moltíssim veure algú del planter tenint protagonisme, no tenint els minuts aquells una miqueta testimonials. Doncs mira, juga el jugador de casa, no? I tant de bo que el tema d'aquesta presència de Luca Botiroli en el primer equip, doncs, tingui continuïtat. A mi m'agradaria moltíssim.
9: Jo he d'admetre que començava la temporada, o la pretemporada en aquest cas, amb una mica d'escepticisme, sobretot per desconeixement, no? Perquè la majoria de fitxatges, només enllà de Robertson, que sí que el teníem tots més vist d'aquí de l'ACB, eren apostes, melons per obrir, no? I poc coneguts potser pel públic en general, però tant l'altre dia en camp, ahir al final acabes perdent igual, però de manera diferent. Jo estic il·lusionat, no? Jo crec que és, com diu el Joan, no? S'estan veient coses interessants. McGriff ahir va debutar, com deia el Joan, molt bé. Akinjo, que a mi em va agradar també molt en cama i no va poder jugar, però jo crec que també estan cridats possiblement els dos a ser les figures importants de l'equip, i sobretot a fora tens molta dinamita, com deia com deia el Joan, no, a Kurik, evidentment, els coneixem tots de sobre, a Robertson també, Aaron Bess sembla que està començant bé i també és una amenaça extraordinària important, no, més enllà de la feina defensiva que sempre fa. Jo, el que et deia, no, tenia molts dubtes abans de començar de veure'ls, perquè no els coneixia, però amb el que he pogut veure fins ara... m'està agradant, la veritat. Evidentment, això és pretemporada, són amistosos, encara que la Lliga Catalana sigui oficial, no és període de construcció, però jo, la veritat, estic il·lusionat abans de l'inici de la Lliga d'ara de final de mes.
7: Una temporada marcada pel canvi als despatxos amb la sortida de Francesc Solana després de 16 anys lligat al club i de retruc l'entrada de Jordi Ardèvol. Us va sorprendre aquest canvi, Joan?
8: A veure, encara no ens ho acabem de... No sé, el Marc, jo de vegades dic, ostres, el Solana encara em penso que està per aquí, no? Clar, són 16 anys i és algú que ha començat... clar, era com un projecte que arrencava amb Gorka Xassa a la presidència, pràcticament. Després va arribar, doncs, el Francesc Solana, però, clar, estaven a l'E Plata i van anar pujant, no? Categories, consolides un projecte a la CB i sembla, doncs, algú que difícilment pot marxar, però de vegades és a tot arreu, no? Doncs comencen cicles, s'acaben, i sí que segurament, tot i que això encara potser necessitem una mica més de perspectiva per veure-ho, sí que el club necessitava un cop de timó, una sacsejada, digue-li com vulguis, perquè sí que s'havia entrat potser en una dinàmica, i dic que costa igual i que falta una mica més de perspectiva per veure-ho, però sí que s'havia entrat una mica de dinàmica de dir, doncs vinga, anem a salvar una mica la categoria i no podem il·lusionar-nos amb gaire cosa més. Jo ahir sempre m'agafo a l'exemple del Manresa, ara el Quitzenàs. És un club que sempre penso que ens hem d'emmirallar per moltes coses, no? És un equip que té un pressupost modest, però que té una afició brutal. És molt difícil guanyar la seva pista i apostar pels jugadors joves del planter. Ja sé que allà tothom juga a bàsquet, però mira, per dimensions i per modèstia i per pressupost i per tot... És un club en el que ens podem emmirallar.
9: És que m'ha tret el Joan la paraula, sacsejada. És evident que a Francesc Solana se l'ha de penjar la samarreta, el traje o el que faci falta al poliesportiu, però feia falta alguna cosa, no? Ja feia anys que, el que deia, s'estava entrant en aquest cercle viciós, no?, de mals resultats, destitucions, etc. Perquè crec que des de Peñarroya que no hi ha un entrenador que acabi el seu contracte al Morabanc, sempre s'han acabat destituint a meitat de temporada, tots els que han vingut després. I jo crec que feia falta, no sé, aire nou, començar un projecte nou, i m'agrada molt això que diu el Joan del Manresa, no? És cert que hi ha similituds, però hi ha diferències, però hi ha moltes similituds, no? Un entorn petit, projecte ambiciós, petit en teoria, però que acaba sent ambiciós, i precisament Ardèvol, Jordi Ardèvol, va ajudar a fer un bon Manresa. Jo crec que pot ser un mirall molt interessant pel Morabanc per mirar-se, per tornar aquesta dinàmica de fa 6-7 anys on era habitual jugar cada any a Europa, Copa del Rei de tant en tant, play-offs, evidentment a curt termini, jo crec que no se li pot demanar enguany al Morabanc fer Copa del Rei i play-offs, si arriba evidentment tant de bo, però és una mica el camí a seguir, crec.
7: Don Joan López, de Ràdio Televisió d'Andorra, i Marc Vasco, del Diari d'Andorra. Us asseguro que estaria més estona aquí fent tertúlia amb vosaltres, però el temps és el que és i ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i fins la propera.
8: A tu, Ricard.
9: Fins gràcies, Ricard. Una abraçada.
8: Adéu, Marc.
9: Adéu.
10: Del año judicial.
11: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad.
10: Defensa férrea de Perelló frente a las injerencias políticas, y esto lo ha dicho ante el rey en las horas posteriores a la desclasificación de los documentos del CNI, que revelan algunas certezas, que hubo avisos pero que no se elevaron correctamente, y también muchas interpretaciones distintas. Vamos al Supremo. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, ha sido muy firme y muy dura la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, para defender la independencia judicial. Es de extraordinaria gravedad acusar a los jueces de tomar decisiones por razones políticas, porque se les está atribuyendo un delito, ha dicho Perelló, y es más grave aún cuando quien lo hace son responsables políticos. También ha hablado de independencia la fiscal general del Estado, Peramato, que ha dicho que no hay fiscales buenos y malos, sino que solo hay un ministerio fiscal. En lo que ha habido desacuerdo entre ambas ha sido en el tema de Ceuta. Peramato ha dicho que hay que aplicar, sí, el principio de legalidad, pero que este no está reñido con la humanidad hacia los migrantes que entraron en Ceuta, mientras que Perelló decía:
11: la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras, el control ordenado de los accesos y que asegure al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
12: Continúan ahora mismo, Javier, los famosos corrillos posteriores al acto de apertura de tribunales.
10: Todo el foco pasa por ahí, por el Supremo. A partir de aquí también el paso esperado en los tribunales. Esto lo acabamos de conocer hace unos minutos. Destapados los papeles, la jueza Tardón ha pedido ya al ministro de Justicia, a Bolaños, que le entregue toda esa documentación para incorporarla a este procedimiento. Miguel Ángel Campos, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. La jueza Tardón ha emitido una providencia mediante la que pide formalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le remita por conducto oficial los 40 informes de CNI, Policía, Guardia Civil y otras agencias del Estado sobre el evento migratorio del pasado 30 de julio en Ceuta, desclasificados ayer. La jueza pretende incorporarlos al procedimiento. Entiende que pueden contribuir a esclarecer el origen de la entrada masiva, los implicados en la misma, los avisos y la respuesta dada al fenómeno.
10: Ya digo que estamos muy pendientes del Supremo, de lo que nos llega desde allí, de los corrillos. Lo acabamos de conocer, fuentes de Casa Real confirman que se prepara ya, sin fecha todavía fijada en el calendario, el viaje de los reyes a Ceuta. Irán los dos, irá Felipe VI, irá la reina. Insisto, fecha sin definir todavía. María Majabacás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, sí, efectivamente no hay fecha, pero fuentes de la Casa del Rey sí que han confirmado que ya se está preparando el viaje, que van a ir los dos, el rey Felipe y la reina Letizia. Esto no se sabía. Se barajó este viaje, nos han dicho, antes de que estallara la crisis, y esta crisis lo único que ha hecho ha sido retrasar este viaje que ya estaría previsto para este año. Una última cosa sobre la reunión convocada en el Palacio de la Zarzuela. Nos han dicho que el rey lo único que quería es tener información como jefe de las Fuerzas Armadas y conocer el operativo desplegado en Ceuta.
10: De las declaraciones políticas que nos deja la mañana, dos destacadas. La primera voz, Margarita Robles, la ministra de Defensa, protagonista política por su enfrentamiento con Marlaska y con parte del Ejecutivo, y que, recordemos, defendió que el CNI sí había avisado de lo que podía pasar en Ceuta cuando el resto del gobierno negaba la mayor. Robles ha bajado hoy mucho el tono.
15: Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda. Que lo vamos a intentar, sin ninguna duda. Que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer. A mí no me van a encontrar, lo dije desde el primer día, no me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
10: Y Marlaska ha insistido en esa idea que ha venido defendiendo estos últimos días el Ejecutivo, que hubo avisos, sí, pero que no eran claros ni advertían de la gravedad de los hechos.
16: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
10: Mañana intensa lo informativo, luego y media con Bañuelos. Vamos a recordar los otros avisos que han pasado más desapercibidos de los papeles que se desclasificaron ayer, lo que trasladó la unidad de inteligencia de la Guardia Civil.
17: Hora 14, con Javier Casal.
10: Más cuestiones de este día. Luego está lo de Trump, que va de lío en lío para tapar sus problemas, para poner fin a la guerra de Irán. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas. Trump promete $5,000 a cada norteamericano si gana las elecciones de medio mandato. El anuncio ha opacado una previsión, que la guerra en Irán va a durar posiblemente toda su legislatura. Y España es el país donde menos comida se tira a la basura de toda Europa. Hemos conseguido reducir en los últimos 5 años el desperdicio alimentario en un 20%. Principales candidatos para acabar en el cubo: frutas y verduras, los que más desperdician los jóvenes.
10: Gracias, Toñi. El tiempo, se retiran las tormentas y bajada generalizada de las temperaturas. Jordi Carbó.
19: Tiempo soleado con temperaturas propias para las fechas. La mañana ha empezado con ambiente agradable, fresco en el interior, incluso frío en la mitad norte de la península, pero con el sol que hace y continuará haciendo hasta el final de la tarde, las temperaturas suben rápidamente, las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte del país. Durante la tarde, algunos chubascos entre Almería y Murcia, y los próximos días continuará haciendo sol, con temperaturas un poco más altas, sobre todo las máximas. Va a hacer calor, pero un calor muy moderado.
10: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
17: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
20: 644 armes de foc, silenciadors i milers de bales en un magatzem il·legal de Figueres. Això ho ha incautat la Policia Nacional i servien aquestes armes per nodrir a criminals que maten per encàrrec.
21: Estamos ante uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España hasta la fecha.
20: S'ha trobat en un taller d'un exmilitar rus que vivia a l'Escala. L'augment de la presència d'armes és ja la major amenaça de seguretat a Catalunya i per això es vol endurir el codi penal per frenar-ho. La consellera d'Educació avisa professors i directors d'escoles que no tots els problemes se solucionen posant més recursos.
22: No podem anar fent doncs, patades endavant, no? I bueno, doncs anem posant doncs, més recursos. Evidentment n'haurem de posar més segur que calen més recursos, però anem a parlar de com ordenar aquests recursos perquè donin la millor atenció i la millor educació doncs, al conjunt de nens i nenes.
20: Esther Niubon, una entrevista a SER Catalunya, obre la porta a revisar del tot el model d'escola inclusiva. 566 suïcidis l'any passat a Catalunya, la majoria de persones que no havien estat ateses abans per cap especialista en salut mental.
23: El 35% de les persones que moren per suïcidi no estaven rebent en el moment de la mort una atenció psiquiàtrica o psicològica, no estaven tenint una atenció especialitzada.
20: En el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi, la bona notícia és que baixen tant els suïcidis com també les temptatives. Tot això en aquest dijous en què, atenció, 8 camions de bombers, 3 helicòpters estan treballant ara mateix per apagar un incendi de vegetació a Montjuïc, a Barcelona. Un foc que ha començat a quarts d'una a la carretera Miramar, per sota del castell de Montjuïc, i la columna de fum és visible des de molts punts de la ciutat. Estarem pendents d'aquest incendi avui que torna el temps tranquil i les temperatures encara frenades. Jordi Carbó.
19: S'ha acabat ja la situació de tempestes i tenim pel davant uns quants dies de temps assolellat, radiant en molts moments, i temperatures que de mica en mica aniran pujant. A les tardes cada cop farà més calor, però una calor moderada, i a les nits i als matins l'ambient es mantindrà força fresc. Avui mateix hem tingut ja mínimes al Pirineu, properes als 5 graus, hem baixat dels 10 a molts punts de la Catalunya central, però amb el sol que està fent des de bon matí i continuarà fent durant tota la tarda, a més amb un temps radiant, amb molt bona visibilitat, les temperatures màximes se situaran entre els 25 i 30 graus a la major part de Catalunya. Però després, un cop es faci fosc, la temperatura baixarà ràpidament.
20: Avui també us explicarem com funciona una nova plataforma que permet veure temps real 600 espècies d'ocells de tota Europa. Per exemple, podem veure on són les orenetes o les cigonyes.
24: La cigonya ara és un moment molt, molt interessant per veure-la passar a través de Catalunya i això es pot veure molt bé en el visor. Obres el portal, esculls l'espècie i pots veure per on està passant aquest any.
20: L'Oriol Soler en res ens explica com podem accedir a aquesta eina. Sense oblidar que és el dia després de l'estrena del Barça a la Champions, amb Manet al Camp Nou i un doblet de Rafinha.
25: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza.
20: Ens en farà el resum en Nil Solà, avui que també anirem a Tàrrega, comença la Fira del Teatre al Carrer i al final d'aquest informatiu la Maricel Benavarre ens recomanarà les millors propostes per aquest cap de setmana. A la tècnica, Víctor Valero, a la producció, la Gemma Alegrí, des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
17: La cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
20: Què tal? Bona tarda. És una de les incautacions d'armes més grans que es recorden a Catalunya, fins i tot de tota Espanya. La Policia Nacional ha intervingut, atenció, 644 armes de foc, silenciadors i milers de bales, totes en un sol magatzem, un magatzem il·legal a Figueres. Anem a Girona. Carles Couso, com estàs? Bona tarda.
26: Hola, bona tarda, Joan.
20: Tu has anat en aquesta roda de premsa en què la Policia Nacional ha donat tots els detalls d'aquest operatiu, han ensenyat l'arsenal, que està valorat en gairebé 5 milions al mercat negre. Aquestes armes servien per nodrir a criminals que maten per encàrrec.
26: Sí, 644 armes que s'anaven a distribuir, com havia fet fins ara l'organització, amb transport de paqueteria a qualsevol punt de l'estat, amb identitats falses i amb destins poc habituals per passar desapercebuts, com per exemple la porta de la casa d'una dona de 80 anys que res tenia a veure amb l'organització. El traster de Figueres, Joan, de tot. Armes llargues, armes de caça, pistoles amb silenciador, fusils de guerra, moltíssimes bales, tot l'armament amb el número de sèrie esborrat, impossible de rastrejar. Carlos Prieto, delegat del govern de l'estat a Catalunya, parla d'una operació sense precedents.
21: Repito, estamos ante uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España hasta la fecha.
26: La policia fa mesos que anava al darrere de l'organització. La investigació va començar a principis d'any a Badajoz, però el club criminal dotava d'armes a criminals de tot l'estat.
0: Carles, el màxim responsable d'aquesta organització ja és entre reixes. És un exmilitar rus que estava vivint a l'Escala i això de Figueres era el seu taller, no?
26: Sí, un home de 63 anys. Quan era jove va formar part, com deies, de l'exèrcit rus, però fa uns anys va aconseguir la nacionalitat ucraïnesa i fa no massa l'espanyola. Els investigadors el defineixen com un home discret, amb molt poca vida social, però expert en allò que feia. Treballava durant les últimes setmanes en un traster a Figueres i era l'encarregat de transformar armes de fogueig en armes de foc real, preparades per vendre i fer mal. Ell i un altre dels 7 detinguts en aquesta operació estan ja, com deies, entre reixes. La investigació, però, continua oberta.
0: De fet, s'investiga si moltes d'aquestes armes serien amb les que s'han comès, per exemple, crims de revenja, crims entre bandes, que s'han anat produint en els darrers mesos també aquí a Catalunya.
26: De fet, els investigadors donen per fet que l'organització criminal es dedicava precisament a això, és a dir, transformar aquestes armes per després distribuir-les a gent que les compra per cometre assassinats, vendre-les a sicaris. Ho ha explicat l'inspector en cap de la investigació, l'Enrique Zorín.
1: No, lo normal no era comprar un arma, sino aquí se proporcionan a personas que adquieren varias precisamente para derivarlas a personas que van a cometer estos ilícitos penales.
26: L'inspector ha explicat que ara la policia científica estudiarà si les característiques d'aquestes armes intervingudes corresponen o no amb algunes de les armes utilitzades aquest any en alguns dels crims comesos a Catalunya.
0: Carles Cousa, moltes gràcies.
26: Una abraçada.
0: Bé, fa anys que els Mossos asseguren que l'augment de les armes vinculades al tràfic de drogues, la seva presència, és a dia d'avui la major amenaça de la seguretat a Catalunya. I per això, Andrea Villòria, més enllà d'intentar desarticular les xarxes, el que s'està treballant sobretot és en un enduriment de les penes de presó per qui es casi amb això, amb tinença d'armes, no?
2: Exacte, Interior fa mesos que treballa fent informes per enviar a la Moncloa o al Congrés i intentar augmentar les penes associades a la tinença d'armes, que ara és d'un any i no implica l'entrada a presó, com lamentava abans de l'estiu el major Trapero quan era director general de la policia.
3: Una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades suposa anar a la presó i el que porta una arma de foc ho porta per fer mal.
2: Tot plegat després de més troballes d'arsenals com aquest que explicava en Carles. El juliol mateix es va trobar al Penedès dos dipòsits d'armes amb desenes de pistoles i fins i tot un llançacoets de guerra. Això a més de les 6 execucions a trets a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet en l'últim any, en alguns casos a plena llum del dia i sempre vinculats a revenges del crim organitzat. Ho admetia el cap d'investigació del cos, Ramon Chacón, en un acte abans de l'estiu amb tots els agents de la seva comissaria.
4: Són temes que passen a altres països que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
2: I la presència del crim organitzat no és casual, Joan. S'ha implantat arran del boom del tràfic de marihuana i això ha fet augmentar els assalts a plantacions, les guerres entre bandes i les obliga, en aquestes màfies, també a armar-se per defensar-se.
5: La necessitat de defensar, de protegir o d'actuar en aquest entorn tan complex, tan irascible, d'una violència superior a la que hem viscut fa un determinat temps, l'accessibilitat a les armes és superior.
2: Paraules de l'intendent Toni Rodríguez, que és el primer comandament dels Mossos que va advertir ja d'aquests brots de narcosocietat fa una dècada.
0: Gràcies, Andrea. Ara és un quart de tres.
17: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: I 24 hores després de la dimissió de Josep Lluís Trapero, Junts per Catalunya ja ha demanat a Salvador Illa que comparegui al Parlament per donar explicacions. No només per aquesta dimissió, sinó també perquè amb la de Trapero ja són almenys mitja dotzena dels càrrecs del govern que han plegat en pocs mesos. I això que el propi Illa insistia aquesta mateixa setmana que no vol fer cap remodelació del govern ara que du dos anys en el càrrec.
6: A mi que m'interessa és les polítiques de fons. M'interessa que les coses es facin i necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques. És el que intento generar aquesta...
0: Bé, doncs en Xavi Avellons fa memòria de tots els alts càrrecs que han plegat en aquests mesos.
27: La majoria de cessaments s'han justificat per motius personals, però també n'hi ha hagut amb rerefons polític, com el de la secretària general d'Educació, fulminada pels problemes de les proves PISA, o el propi Trapero, que, tot i ser una decisió personal, ha estat motivada per discrepàncies amb la conselleria. Però a Interior ja va plegar el secretari general fa pocs dies, en aquest cas sí que per motius personals, i a Justícia el secretari d'Execució Penal, A la Conselleria d'Empresa, a finals d'agost, va plegar el director del SOC, també per motius personals, i el juliol es va haver de refer la cúpula de drets socials després que la consellera Martínez Bravo decidís deixar el govern. Uns canvis que partits de l'oposició creuen que són un senyal del desgavell intern a la Generalitat. El president Illa, però, defensa que no cal cap remodelació profunda, que els departaments necessiten temps per desplegar polítiques, tot i que no ha descartat que hi pugui haver algun canvi puntual en el futur.
0: Avui és 10 de setembre i demà és la diada, però els actes de celebració ja han començat.
7: Recollim el testimoni d'aquell 11 de setembre del 76 des de l'admiració cap als qui ens vau precedir, però sobretot des d'un sentit.
0: El president era ahir al vespre a Sant Boi de Llobregat en aquest acte que commemorava que just ara fa 50 anys de la primera manifestació postdictadura. També hi era Miquel Roca, un dels encarregats de fer el discurs d'aquell 76, on es van unir la majoria de catalanistes tant de dretes com d'esquerres.
8: I com dèiem fa 50 anys, quan Catalunya toca a llibertat, tots els demòcrates de l'Estat ho han de celebrar, perquè també per ells les seves campanes tocaran a llibertat.
0: I avui, la diada, aquell 76, es va fer a Sant Boi, feia només 9 mesos de la mort del dictador i el govern civil no va autoritzar la protesta a Barcelona, així que es va traslladar en aquesta ciutat. Les entitats civils van organitzar allà aquella manifestació de l'11 de setembre. Aquests crits, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, i de fet Ràdio Barcelona va ser l'única emissora en transmetre aquella protesta.
17: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: I aquesta tarda arriba l'homenatge al Fossar de les Moreres al Born. És un acte habitualment en què només hi van les forces independentistes, on cada any que ha anat passant la divisió entre tots aquests partits s'ha fet més evident. Recordareu els crits d'alguns assistents després del judici al procés a líders d'Esquerra. L'any passat mateix hi va haver crits contra Sílvia Orriols. Aquesta tarda la tensió pot escalar un pas més. Ha passat el de sempre. Aliança Catalana convoca els seus militants a anar aquesta tarda al Fossar de les Moreres i l'esquerra independentista convoca una altra concentració a la mateixa hora per boicotejar l'acte.
27: El Fossar de les Moreres pot ser aquesta tarda un dels punts més calents de la diada pel xoc de manifestacions que s'hi pot viure. Els Mossos ja han activat un centre d'operacions especial per tota la jornada, però amb un ull posat especialment en aquest punt, ja que partits i organitzacions de l'esquerra independentista, però també algunes entitats socials, com poden ser el Sindicat de Llogateres o la Crida LGTBI, estan impulsant una gran protesta per intentar boicotejar els missatges de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols pretén marcar múscul en aquesta diada. La seva presència al Fossar genera moltes tensions dins l'independentisme i especialment dins de les esquerres que volen distanciar-se dels missatges racistes i xenòfobs. Tot i que habitualment els moments àlgids al Fossar de les Moreres són ja al vespre o ben entrada la nit, el fet que Aliança hagi convocat el seu acte a 5:45 de la tarda fa que el principal focus de tensió pugui arribar en poques hores a partir de les 5 de la tarda.
0: De fet, els Mossos han activat ja des d'aquest vespre un dispositiu especial per seguir totes aquestes manifestacions aquest any. Us ho explicarem demà al llarg del dia aquí a la SER. I avui Esther Niubó ha passat per aquesta casa després del fracàs de PISA i a l'espera que els professors que volen continuar fent vaga doncs concretin les seves demandes i els dies de protestes. La consellera d'Educació en una entrevista a l'Aquí Catalunya avisa professors que no tots els problemes se solucionen amb més recursos, sinó que cal revisar a fons, per exemple, el funcionament de l'escola inclusiva o com s'acull els alumnes estrangers, Soledad Domínguez.
2: La consellera Niubó assegura que no es tracta de fer marxa enrere en l'escola inclusiva, sinó de mirar on s'han de col·locar els recursos perquè funcioni de debò.
9: La majoria d'escoles hauran de tenir una unitat de suport intensiu d'alumnat amb necessitats educatives. I segurament no tot l'alumnat podrà estar en aquests espais.
2: I que també cal repensar si n'hi ha prou que els alumnes majors de 12 anys que arriben des d'altres països estiguin només unes hores aprenent català. Canvis que, diu la consellera, s'han de poder consensuar amb els professors, les famílies i també amb la resta de grups polítics.
9: És molt fàcil demanar dimissions i, evidentment, tothom és legítim fer-ho. Però més enllà d'això, a mi m'agradaria saber quina és la proposta de molts partits o de la majoria de forces polítiques sobre l'educació inclusiva, sobre el model d'acollida. No podem jugar amb l'educació. Jo crec que aquesta confiança en el sistema educatiu Catalunya l'hem de recuperar.
2: Niubó diu que aviat sabrem com i amb qui s'articula aquest debat que vol liderar el govern.
0: La consellera també ha parlat de l'escola de Figueres, on es va esfondrar un sostre al gimnàs a l'estiu, és la Salvador Dalí. Diu que la reparació anirà per llarg. Aquest curs s'ha reprès i més d'aquests 400 alumnes d'aquest centre s'han hagut de reubicar en altres escoles de la ciutat. Això ha tensionat encara més la resta d'escoles i també els seus professors. La Marta Altimira ha parlat amb ells.
11: Un inici complicat a les escoles de Figueres. Les mestres s'han trobat les seves aules al doble de plenes. En classes on normalment tenien 13 alumnes, avui en tenen 25. Tot això perquè durant l'estiu la coberta del gimnàs de l'escola Salvador Dalí es va esfondrar i els 450 alumnes encara no hi poden tornar. s'han hagut de repartir entre 7 escoles de la ciutat.
10: Les notícies de tots aquests canvis ens van arribar farà 4 dies, 5 dies, en el primer claustre després d'aquest agost.
11: L'Anna, professora a l'escola Nicet i Pagès a Figueres, assegura que, a més, la notícia la van saber fa literalment 4 dies. Cada centre ha acollit alumnes d'un curs, en aquesta escola els hi ha tocat als nens D5. Això vol dir que on abans tenien dues línies D5, ara en tenen 3. I aquests nous nens necessiten una aula on fer classe.
10: Sense climatitzar, amb moltes necessitats educatives especials, estem parlant d'una escola de màxima complexitat, i amb uns recursos que al final, per molta voluntat que hi hagi de les direccions, sempre són limitats.
11: A tot això també se li ha de sumar que cada escola té uns horaris diferents, entren mitja hora més tard, fan el pati en altres franges d'horari o surten tard del col·legi.
0: 2 minuts i tornem.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
14: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:23. Més de mig miler de persones, en concret 556, es van suïcidar l'any passat. La bona notícia és que per tercer any consecutiu aquesta xifra baixa. La negativa, en canvi, que 3 de cada 4 persones que s'ha tret la vida no havien arribat a ser ateses per cap especialista en salut mental. Avui és el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi i per això analitzem què s'està fent perquè continuïn revertint aquestes dades. Susana Ruiz, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan.
0: Comencem justament per això, per les xifres, perquè no només baixen els suïcidis, sinó també les

0: Passat de 607 morts el 2022 a 556 l'any passat. Aquesta reducció és del 17%. L'actual taxa és de 7 morts per 100.000 habitants davant els 9 de 3 anys enrere. No només baixen els suïcidis, també els intents. El 2025 van reduir-se en un 7% respecte a l'any anterior i això es nota als serveis d'urgències i a la xarxa especialitzada en salut mental. Ho ha explicat a SER Catalunya el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi.
1: Més de la meitat dels casos que venen ja als hospitals venen perquè estan pensant en matar-se, però no perquè hagin fet una tentativa. Abans tots venien perquè s'havien pres pastilles, que és la casuística més freqüent, o havien sobreviscut a un intent més greu.
0: En paral·lel a aquests descensos, les consultes per idees suïcides han augmentat. Això indica que més persones demanen ajuda abans de fer una temptativa.
2: I quin és el perfil de persona que suïcida?
0: La majoria de les víctimes són homes. 3 de cada 4 morts per aquesta causa al 2025 corresponen al sexe masculí.
2: Sí.
0: I en homes, el grup d'edat amb més casos és el de majors de 85 anys.
2: Sí.
0: En canvi, en dones, la franja amb més suïcidis es concentra entre els 50 i els 59 anys.
2: Ara escoltàvem el doctor Palau explicant que hi ha més persones que demanen ajuda abans de fer un intent de suïcidi, però alhora també assegura que en podrien ser moltes més les persones que demanen ajuda si el sistema sanitari fos més accessible quan parlem de salut mental.
0: Sí, tot i aquesta evolució favorable de les dades, el doctor admet que encara hi ha molta feina a fer perquè encara avui dia 3 de cada 4 persones que se suïciden no estan rebent atenció especialitzada.
1: El 75% de les persones que moren per suïcidi segurament ha tingut alguna atenció en la primària, però no han explicat que es volen morir i bueno, no s'ha detectat aquest risc perquè no ha donat unes senyals evidents i sobretot perquè la persona l'oculta.
0: Si a l'atenció primària no poden detectar aquest risc, no deriven a l'atenció especialitzada. Diego Palau admet que cal millorar l'accessibilitat al sistema i en aquesta línia, en els propers mesos, entrarà en funcionament una aplicació desenvolupada per l'Hospital Partaulí, que és on treballa el doctor Palau, que permetrà que qualsevol persona pugui consultar si necessita atenció en salut mental. Només haurà d'omplir uns tests senzills, de forma anònima i amb l'ordinador, i al final d'aquests tests, el sistema li recomanarà derivació si cal, o li donarà consells perquè millori el seu benestar emocional.
2: Susana Ruiz, moltes gràcies, com sempre.
0: A tu.
2: Investigadors catalans han creat una plataforma per veure pràcticament a temps real on hi ha 600 espècies d'ocells de tota Europa. Ha de servir per saber on són les orenetes, les cigonyes, però sobretot per monitoritzar espècies en perill d'extinció o controlar malalties infeccioses. Oriol Soler.
3: Aquest visor ha estat possible gràcies a 200.000 observadors d'ocells voluntaris a través dels quals s'han recollit dades de tota Europa. Només aquest 2026 ja s'han fet 76 milions d'observacions. Aquest seguiment servirà, per exemple, per controlar els grups de grip aviària. Gabriel Gargallo és director de l'Institut Català d'Ornitologia i coordinador del projecte.
4: S'utilitza aquestes dades combinades amb els brots de grip aviar per intentar predir on es produiran els propers brots de grip aviar, que és un tema important per la construcció dels ocells, perquè
2: I, mentrestant, la cultura avui passa per Tàrrega. Això és Incontinu, és de la companyia Camp Catxta, que és la que inaugura la Fira de Teatre de Tàrrega a quarts de 10 d'aquesta nit a l'Espai L'Hort del Barceloní. Es dobla la població aquests dies a Tàrrega amb aficionats del teatre al carrer arreu del món. Més de 200 espectacles i funcions, la majoria d'ells gratuïts. La Marisal Benavarra ens recomana les millors funcions.
5: Amb 57 espectacles hi ha per triar i remenar, però un dels imperdibles és una brillant imperfecció de la companyia Vero Zendoya. Una reflexió sobre la discapacitat des de l'empoderament que qüestiona l'actitud que tenim vers la diferència. Com viuen els esquimals? Festuc Teatre és una de les 8 companyies lleidatanes que participen en Guanya Fira Tàrrega. Ens ho explica com viuen els esquimals a l'espectacle Inuit i ho fa convidant-nos a viure-ho des de dins d'un iglú. I des de Cervera s'estrenen com a companyia Urko Machinen. Amb un espectacle participatiu de carrer i itinerant, essència del Festival de Tàrrega, també parla de migracions d'una manera poètica i des de l'humor i com a proposta internacional. Wasak de Corea del Sud, una de les 11 companyies de fora de l'estat espanyol que presenten espectacle a Fira Tàrrega, a més és una estrena, dansa urbana i acrobàcies. I tampoc tampoc hi pot faltar el circ. És la proposta dels francesos, la Côte Folle, que preveu la participació de 5 veïnes de Tàrrega majors de 70 anys. Una proposta que explora la capacitat de ser

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Volver a Europa.
4: Volver a levantar la copa.
5: Volver a Neptuno.
6: A Cibeles.
7: A Canaletas.
8: A la Plaza Nueva.
9: A la Plaza Mayor.
10: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
11: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
12: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la Cadena SER.
15: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
16: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
15: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
17: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
0: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.
18: Bona tarda, Mustafa.
19: Bona tarda.
18: Comencem amb pregunta de nota, amb pregunta de, d'examen i de nota.
19: I de...
18: Sí.
19: D'actualitat.
18: Ja veuràs, ja veuràs.
19: D'actualitat.
18: Sí, ja te l'esperaves. Que és que com li explicaries a algú que no tingui ni idea de res, que acabi de baixar d'una ermita de dalt de la muntanya, què està passant a Ceuta?
19: El que està passant a Ceuta, de manera molt resumida... és resultat d'un estat on no hi ha garanties socials, la gent tem el seu futur, el seu futur és radicalment, absolutament incert, tot i que no és el típic el país que pateix gana, fam, però és un país que pateix, diria, fam de llibertat, fam de llibertat d'expressió, i, òbviament, no hi ha garanties, diguem-ne, perquè un tingui confiança per romandre ahir i fer alguna cosa positiva. Manca de sanitat, manca d'educació, cada cop es privatitza tots, cada cop s'inverteix més en els camps de futbol que no passa a la gent, a la educació, a la sanitat, a la justícia, no hi ha justícia. El Marroc és un estat profundament, però profundament, ho repeteixo sempre, profundament corrupte. Per tant, és el resultat de tot.
18: Aquesta seria una part.
19: Una part. L'altra part és el resultat de les fronteres, aquelles coses molt artificials que es va crear pel ser humà i que també, òbviament, ajuda que la situació dramàtica encara torni més dramàtica. Perquè a part de les fronteres hi ha una barrera, diguem-ne, com es rep la gent, com la gent que enfronta aquí Anna quan decideix immigrar. Llavors, aquí tenim un altre problema, que és el racisme, que és la no? I la deshumanització que hem vist a Ceuta és molt greu.
18: A l'estrena d'Hora 25, amb el José Luis Sastre, vas participar, vas entrar per telèfon, i vas dir: espero que el malestar, la preocupación y el miedo no se conviertan en odio, conflicto y violencia.
19: Sí.
18: Estem a temps?
19: Jo crec que estem a temps si els encarregats i els govern actual o el responsable de les institucions facin tot i ho facin ràpid. Com més temps triga la situació, més la situació serà una excusa a l'extrema dreta i la part reaccionària, sigui política o sigui també una bona part de la població a Espanya i a Europa, cada cop tendeix a ser més reaccionària. Per tant, això, si no es resol ja, això seria encara més greu.
18: I com es resol? Perquè aquí tenim, o sigui, un problema per tots. Vull dir, com ho resolem? Perquè també hi ha els saudis que de cop s'ho han trobat allà.
19: Crisis, drames humanes, solucions humanitàries. No hi ha més. No hi ha més. Polítiques humanitàries.
18: Això ha portat a la pràctica, què vol dir? O sigui, si ara tu et digués al govern, com ho podem solucionar, tu què els hi diries?
19: Doncs, a veure, partint, per exemple, és molt greu, encara hi ha menors al carrer, amb les seves famílies, menors de 8 anys, aquest dia s'han pedregat un, i això és molt greu. Llavors, això per anar... O sigui, ha d'haver solucions immediates. Protecció, protegir, donar les necessitats necessàries i ja veurem després com es podria aplicar la llei d'estrangeria. No es pot parlar de l'aplicació de la llei d'estrangeria i encara la gent està al terra.
18: Si tenen a fer els serveis mínims, que és atendre les persones, perquè és una cosa que no hem d'oblidar mai, que abans que d'aquí o d'allà són persones, i després... Dius, ja veuríem, aquí
19: ja veuríem,
18: no ho tenim tan clar, no?
19: Si,
18: com ho fem?
19: Si els apliquem o no la llei d'estrangeria, o puguin presentar o no o optar pel dret d'asil, però primerament les coses necessàries que requereix un ser humà, coses necessàries, o sigui, mínimes, és el que es demana.
18: Però Mustafa, entenc que els milers de persones que estan allà implicades... no totes rebran l'asil o se'ls aplicarà la llei d'estrangeria.
19: Per descomptat, això ja ho han avisat, que la majoria els tornarien al país d'origen, perquè, òbviament, jo no sé quina manera o quin, en poc temps que els hi queda, o cada cop més temps apreta, com sabrien si el menor és menor, com sabrien si és major d'edat, llavors aquí ho haurien de fer en poc temps i això, doncs, jo crec que allà tindrà molta feina.
18: Tens informació de com ho està vivint la societat marroquí, que està vivint al Marroc, tot això?
19: Sí, òbviament, la gent, doncs, al nivell, per exemple, laboral, hi ha una explotació laboral tremenda. Per exemple, per dir un exemple... no hi ha avenç en el tema dels drets laborals. El salari mínim interprofessional no arriba ni tan sols als 300 euros. I si hi ha alguna empresa que volia, en aquest cas, agafem el cas d'exemple de Renault, que és la propietària del Dacia, en principi pagava, quan es van instal·lar allà a Tanger, pagava un salari decent, duria 800 euros a un pió. Amb la protesta de la patronal que explota la gent allà, doncs el Dacia i el Renault no tenien el remei sinó rebaixar-ho a 500 euros. És un exemple. Això vol dir que no hi ha cap interès ni a l'Estat, al govern absent. El govern és com un... són res, no mana, sinó mana a l'estat profund i, per tant, òbviament, aquí l'estat profund és la monarquia, els militars, l'organització secreta, etc.
18: O sigui, la societat marroquí, pel que tu m'estàs dient, entenc que empatitza, que entenc que tanta gent hagi fet aquest viatge, que és un viatge a l'incertesa més absoluta.
19: Òbviament, la majoritàriament, i ningú, òbviament, pot dir-ho de manera obertament, sinó que la majoria absoluta del poble marroquí ha estat en compte que la gent vagi i ho intenti per millorar la seva vida. Això és el que diu el contrari, menteix.
18: I tu que ets educador social i passes moltes hores amb xavals que podrien estar allà a Ceuta, n'has parlat amb ells del tema?
19: Sí.
18: Com ho veuen ells?
19: Els que viuen aquí i resideixen els menors d'aquí, doncs estan contents que tots els menors vinguessin aquí. Sí, tots els menors, perquè saben i han patit les conseqüències. Hi ha violència de l'Estat, òbviament no està tan cristal·litzada, no està tan visualitzada aquí des d'Europa. Hi ha violència de la societat mateixa, hi ha violència de la família, etc. Tot és un... És un, no? Que és una, al final, res funciona bé, no? Tot i, des de fora es veu el Marroc és un país, un exemple. No, això és, no és cert.
18: El que és...
19: Hi ha pobresa, empenya els menors a fer el pas i creuar a l'estret.
18: El que és un merder descomunal i un fracàs de diversos sistemes.
19: Exactament.
18: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: En setembre, llapis de memòria del Mustafà Asri amb el músic libanès Marcel Khalif, que amb aquesta cançó, que traduïda al català vol dir exactament enyoraré el pa de la meva mare, que és un tema que neix d'un poema del palestí Mahmoud Darwish, i que, si no m'equivoco, Mustafà el va escriure a la presó, aquest.
1: A la presó, sí.
0: Què feia a la presó, aquest poeta?
1: A la presó, doncs, perquè participava a la resistència palestina, en aquest cas la ULP...
0: Sí, contra... estem a la presó israeliana.
1: Sí, israeliana, sí. Sí, llavors... el Mohammed Darwish, Mahmoud Darwish, doncs, tenia un historial molt important a la resistència palestina, d'esquerres en aquell moment era, i llavors era un poeta, era un exemple del millor poeta, era un poeta... Sobren les paraules per descriure el Mahmoud Darwish. Doncs una de les quantes cançons que va escriure, poesies que va escriure, és aquesta que l'ha cantat el Marcel Khalif als anys 70.
0: Que tu estàs establert aquí a Catalunya des de fa 27 anys, crec.
1: Sí.
0: Continues enyorant el pa de la teva mare?
1: Molt.
0: Tens família, tens la família a Tànger?
1: Tinc a la meva mare a Tànger, ve tant en tant aquí, perquè ella no li agrada, tot i té el permís de residència, no li agrada molt venir aquí, li agrada estar molt amb les seves plantes, amb el seu hort, petit hort, al terrat que té, és el que li deixa estar allà. Llavors, el temps que roman allà, doncs a vegades, jo penso, l'has de visitar.
0: I va sovint?
1: Per menjar, per provar el seu menjar.
0: I com està Tànger avui dia?
1: Tànger, a veure, la Tànger de la meva infància era més natural i innocent com a ciutat, autèntica, no? Ara no, ara és molt capitalista, on hi ha moltes empreses multinacionals, per imaginar com és, llavors en la meva època era... havia com a 300.000 persones, habitants.
0: Era ja com ara, un milió, no?
1: Ara més d'un milió, gairebé 2 milions, diria jo. L'últim cens, el 2020, gairebé 2 milions. 1.900.000.
0: El creixement és...
1: Per mi és brutal.
0: Aberrant.
1: A part d'això, clar, ficar-hi polígons industrials on estan multinacionals, fins i tot una fabricant de l'avió, una marca d'avions... I no fer-hi infraestructura suficient, això castigar i deixar a una ciutat al tot allò que li pot perjudicar. O sigui que, tot i això, Tànger encara té una part, especialment la ciutat antiga, manté allò, no, el dia a dia, la quotidianitat, diguem-ne, que de Tànger de sempre, no?
0: O sigui, allà però... sí que et retrobes amb el Tànger de la teva infància.
1: Exacte, tot i hi ha un foment de que perquè hi hagi foment com a ciutat del turisme, encara Tànger resisteix davant d'això. Encara que el turisme està en augment, Tànger resisteix perquè té una part més autèntica.
0: Quants éreu a casa dels Asri quan eres petit?
1: Bueno, bastant. Érem bastant.
0: Què vol dir bastant?
1: 10 germans.
0: 10 germans?
1: Sí, 7 germans i 3 germanes.
0: Més a pare, mare?
1: Els mateixos.
0: O sigui, a casa vivíeu 12 persones.
1: 12 persones érem. En un barri que es diu Casa Barata. És un barri típic. Bueno, típic. Que el franquisme, quan hi era a Tànger, doncs el va construir pels militars i nosaltres, bueno, òbviament, després de la... entre cometes, la independència del Marroc, doncs nosaltres era una oportunitat perquè el meu pare pogués llogar un pis assequible perquè era un barri, diguem-ne, una mica de la ciutat, però ara ja està dins de la ciutat.
0: Si vas trigar anys en conèixer la intimitat, no?
1: Sí.
0: Amb tanta gent a casa.
1: Bueno, intimitat allà és diferent que el concepte de la intimitat aquí, però allà, òbviament, quan un... vol fer alguna cosa íntima, perquè sembla que perdé alguna cosa, canviar la roba, doncs, o el que sigui, i l'altre ja sap que està allà, llavors s'ha de respectar un moment, i ja està, o sigui, canviar la roba, etc. Però la intimitat, el concepte europeu no és el mateix que el concepte nord-africà, i menys encara africà. És això, és... Nosaltres, això no era cap problema. Tot i eren, em sembla, 3 habitacions. I dormíem 4 germans.
0: Clar, sortiu a 4 per habitació.
1: Exacte.
0: I 100 anys, hi havia pa per tothom?
1: Sí. aquí està el punt, perquè el meu pare, tot i va treballar molt i dur, en una, per cert, el meu pare va començar a treballar en una fàbrica de ciment i, va, i el seu jefe va ser el Molins, aquí, Ciment Molins. Va treballar amb Ciment Molins quan tenia l'empresa a Tetuan. I després de traslladar de Tetuan a Tànger, i llavors va, es va traslladar ell també a Tànger a viure. Això diria als anys, finals dels anys 50. I llavors, bueno, va treballar bé, perquè era treballava en el laboratori d'això, més o menys cobrava bé, però no era, òbviament, no era suficient. Era l'únic sostenidor de tota la
0: família. Hi havia moltes boques a alimentar.
1: A alimentar molt.
0: Que tot i 7 anys, tu vas estudiar tot el que seria primària i secundària.
1: Vas estudiar primària, secundària...
0: I allà però, ho deixes.
1: Sí, però hi ha una cosa important a la educació que ens van inculcar, que ara avui dia s'ha perdut radicalment i s'ha perdut totalment, és allò de conformar amb allò que tens. No? Si hi ha pa doncs, amb sucre i oli d'oliva, doncs pa amb sucre i oli d'oliva. Si hi ha pa amb tomàquet, doncs pa amb tomàquet. No necessitàvem... per estar bé, alimentats, o el que sigui, no necessitàvem menjar carn per dir que estem... No era necessari.
0: El que hi havia.
1: El que hi havia. Però hi havia una cosa que no està ara. Quan sorties a Tànger, respiraves aire pur i bebes aigua neta. Ara, per contrari, la gent menja bé i està molt malament que abans. Ara la gent menja malament, respira malament i beu malament. Perquè tot està gairebé contaminat, tot està malament. No era com abans. Abans, quan jo menjava un...
0: Un canal optimisme ens estàs fent, Mustafa.
1: Abans, quan menjava pa integral amb tomàquet, a l'olor de tomàquet, quan jo obria l'olor de la tomàquet en la meitat, l'olor de tomàquet arribava a 5-10 metres.
0: Un moment, tu a Tànger ja menjaves pa amb tomàquet?
1: Sí.
0: I això?
1: Sí, bueno, pues forma part de la dieta mediterrània. I som a la Mediterrània.
0: És nostre, això. I pensar que això és a l'època que estaves a la Jonquera o a
1: Llavors,
0: Figueres.
1: Llavors, el que equivalent a l'escalivada, nosaltres el preparàvem a casa, amb carbó.
0: Sí, és que al final...
1: És el mateix.
0: Estem allà.
1: La orilla, o sigui, la riba nord i la riba sud és a la mateixa.
0: I per què vas deixar d'estudiar?
1: Doncs volia una mica... Perquè vaig arribar, sempre nosaltres fèiem cas no només als pares i als mares, els que en diuen, sinó també havia com una humilitat a l'hora d'escoltar de tot. Tot aconsellava i tot educava i tot aportava per nosaltres com a diguem-ne, infància, no? No com ara. Hi ha molta individualitat. I el que em deien sempre, el forner o el que...
0: Sí, la gent del barri.
1: La gent del barri. Millor a un ofici, perquè estudiar és una pèrdua de temps i una pèrdua d'això. D'una manera em va...
0: Que macos,
1: Tenint en compte que nosaltres, òbviament, teníem la dificultat econòmica, etcètera, doncs volia, doncs, a part d'ajudar, desenvolupar-me a mi mateix... laboralment.
0: No? Sí, aprendre llavors... un ofici...
1: Exacte.
0: Portar diners a casa.
1: Sí. I l'ofici que vaig començar a fer, doncs era mal ofici, doncs el comerç. El comerç de mercaderies normal. Roba, teixit, menjar, de Ceuta a Tànger, no? Era...
0: I era un mal ofici, aquest?
1: Mal ofici en sentit que res declarat, etc. Que nosaltres guanyàvem la vida i també era... Jo haig de reconèixer que havíem de subornar per passar a les mercaderies de Ceuta

0: contraband, no?, de mercaderies. I llavors ens beneficiàvem tot. Jo també, perquè era una merda. Però clar, després, el que feia els agents, els gendarmeries en aquest cas, ja sabien que tu quan guanyaves més diners, llavors saben que tu ja has guanyat més diners i llavors et volen...
1: Que et van apretant.
0: Exacte.
1: És el que tenen les piroles. Exacte.
0: Estàs entrant en una dinàmica de... Al final, dinàmica de corrupció, dinàmica de... No?
1: Com més tinguis, més sí, voldré que m'endonis.
0: Però cal esmentar que el contraband de Ceuta i Melilla cap al Marroc alimentava moltíssimes famílies. Moltíssimes famílies, eh? Milers i milers de famílies, eh? Era una manera d'això. Dues coses que alimentaven el nord del Marroc. Dues. El cultiu del haixís i això.
1: I ja no ho alimenta?
0: Ja no. Les dues no. Les dues coses, el haixís ja està cada cop apoderat per part de l'Estat a través de laboratoris sota el pretext de que això s'està orientant cap a la medicina, però és mentida.
1: De quin estat?
0: El Marroc.
1: Ah, del Marroc.
0: Sí.
1: Digue'm, què ens dius ara? Ja. Entra la Guàrdia Civil ara per la porta. Tu aquí dient aquestes coses.
0: Llavors, cada cop monopolitzat per l'estat profund, com dic jo, per els militars, sempre els militars i l'estat profund han aprofitat. Han aprofitat dels traficants, perquè, bueno, i també jo diria fins i tot certes autoritats al sud d'Espanya també estaven implicades, això des dels anys 70, 60, 70, 80, en el tràfic. Jo crec que encara segueixen, però l'únic que el Marroc darrere anys vol que tot l'ingrés d'aquest cultiu sigui monopolitzat encara més per això. Per això han retallat molt les sortides de les barcasses, de l'això.
1: I per això no s'ha de fumar porros.
0: És un tema molt complicat, és un tema dels temes intocables al Marroc i, per tant, sortosament que aquí estic parlant, jo ho parlo un mateix també, o sigui, és que no, el que és l'obvietat és quan tu visites a les zones on cultiven, tothom passa per el seu cotxe al costat dels cultius. És fàcil de treure i prohibir.
1: És un elefant en una habitació, no?
0: Exacte.
1: Que tothom ho sap.
0: Exacte.
1: I, Mustafà, quan comença a passar-te pel cap la idea de migrar?
0: Doncs, quan va emigrar el meu germà, abans que jo emigrés, l'any 97, llavors comunicava amb mi, deia, ostres, tu estàs allà treballant al mar i que al mar no hi ha futur, i que si vols treballar aquí al mar és més, hi ha més garanties, hi ha més, no? Hi ha seguretat social, hi ha més protecció. Sí que és el... Tot i jo vaig canviar, tot i que jo en el seu moment vaig canviar la professió, igualment la precarietat absoluta la vaig trobar al mar. Tot i vaig fer una formació de capacitació, navegació marítima, etc. I fins i tot la fabricació dels vaixells.
1: Sí, si estaves al mar vol dir que la temptació de creuar l'estret la tenies...
0: Era més fàcil. L'únic és que és decidir. Perquè la meva relació amb el terra era tan profunda que decidir per mi era una decisió important. Perquè jo sé que la gent es canvia. O no és que es canvia, sinó la experiència migratòria canvia la gent, no? El que jo temia no caure, no fer el pas per no caure en el materialisme, no, per mi anar amb cotxe, anar amb moltes coses, etc., per mi no era necessari en aquest moment, no és el més important, no? I jo veia gent arribant allà, no? I llavors, jo... Això em feia por, no? Em feia por caure en això, no? Que l'experiència migratòria em fes això, no? És venir, passar un mes, tornar a treballar... I aquí, òbviament, jo ja tenia informació de que molts immigrants aquí no tenien drets, hi ha racisme...
1: Tu ja sabies que això no era Disneylàndia.
0: Ah, exacte.
1: Que moltes vegades aquesta informació no arriba.
0: Ah, exacte.
1: I no es compleixen les expectatives que té molta gent.
0: Exacte, no era un paradís. La gent patia racisme. Òbviament, a Tànger arribava totes les notícies, especialment Canal Sur, arribava totes les transmissions de fins i tot Cadena Ser. Jo escoltava Cadena Ser.
1: Estem a tot arreu.
0: Llavors arribaven totes les notícies. Òbviament, no les...

0: notícies no, la transmissió de les notícies i la transmissió no era com avui dia. No, avui dia és fàcil de dir han matat o han assassinat un immigrant o un empleador ha deixat fora un immigrant que hagi patit algun accident greu, etc. Ara és més fàcil, no? Però abans, de lo poc, jo sabia que aquí no és el que jo... No? Però, bueno, doncs al final vaig decidir, bàsicament, per millorar una mica la part professional i també, sobretot, per poder tenir alguna oportunitat més per tornar a estudiar.
1: I això va ser l'any 1999, quan vas agafar un avió, perquè tu vas venir...
0: En vaixell.
1: I aleshores la cançó de Man, El Harrachi, sí. Ya Raya, va agafar tot el significat del món.
0: Exacte.

0: El llapis a memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri, i hem trobat la cançó Ya Raya, del músic algerià Daman El Harrachi, que aquest és un tema publicat l'any 1973, que traduït al català vindria a dir O tu que te'n vas, i va dedicada a totes aquelles persones que han hagut d'emigrar, que han abandonat la seva terra, la seva família, doncs amb el patiment que això comporta, i un patiment que el Daman El Harrachi va conèixer de primera mà perquè ell va emigrar, ell va anar
1: a
0: França, que és on va crear aquesta cançó i també on es va fer un nom com a cantant.
1: Exacte. Ya Raya, és vol dir el que...
0: Ya Raya, eh? No dic ni un nom bé, oi?
1: Ya Raya
0: em pots corregir sempre que calgui,
1: sí, Ya Raya és el viatge que va, no? El viatger que va, o l'immigrant que va, o la persona que surt d'un lloc i va cap a l'altre, no? Això és Ya Raya, no? Llavors, és això. Bàsicament, la cançó es tracta el tema de no només immigrar, simplement immigrar, moure d'un lloc a l'altre, sinó és... amb aquest moviment... és que s'arrenquen moltes coses, no? Especialment les memòries, la comunicació, la naturalesa, l'espontaneïtat, tot. I després, què trobaràs quan arribes allà en el destí? Què passarà?
0: L'incertesa.
1: No? L'incertesa total. Ell gairebé tota la cançó pregunta, no? Què vas? Però al final confirma que per molt que facis que vagis i que donis voltes i voltes i voltes, sempre acabes tornant, no? Llavors, és això, no? Però, bàsicament, el més trist és la pèrdua de moltes coses que la gent perd, no? El gaudí, a vegades la identitat, aquí fa un incís important, no? Llavors, és això, que parla del patiment, no? Parla de... d'això, que he dit, no? Que quan un immigra, el pitjor que pot passar és que s'arrenca del tot, no? O sigui, arrenca, porta tot amb ell, no?
0: Bé, tu estàs parlant amb coneixement de causa, no?
1: Exacte.
0: Tu has viscut això.
1: Allò que se'n diu enyorança, no? Enyorar moltes coses, no? Tot allò que et fa... per exemple, jo quan vaig a Tànger, la primera cosa que faig és anar a visitar la casa on vaig néixer. És això, doncs, hi ha paraules dedicades a això, no? O sigui que quan un emigra, acaba tornant. Jo quan torno al meu passat, a la casa on vaig néixer. I això, per mi, em fa una, fins i tot...
0: El lligam, no? Uau. Tornes a arrelar.
1: És que és el moment en què jo... passo i veig la casa on vaig néixer, llavors això em commou molt.
0: Tu arribes...
1: Clar, és una infància allà al país on vaig néixer. Allà és el millor de la meva vida, que és la infància, és la innocència, no? És això que vaig passar.
0: Tu arribes aquí amb 20...
1: 26 anys, gairebé, sí.
0: T'estableixes a l'Empordà?
1: A l'Empordà, a la Jonquera.
0: I allà què hi fas?
1: Què vol dir? Jo diria a pitjor de la meva... de la meva experiència immigratòria, no? I aquí també parla de que en aquesta cançó parla també del que podem trobar, no? O sigui, que hi ha allò que canta en aquesta cançó, fet, ell la va formar, aquesta cançó, mateix la va escriure, el Daman Harrash, cantada per Rashid Taha, després amb un estil més modern. Llavors, a la Jonquera, clar, jo vaig arribar a l'Alt Empordà, directament un mes a Sant Pere Pescador, després...
0: Tenies un germà a Figueres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a Figueres, sí. Treballava a Empúria Brava. Llavors, després, quan va sortir un lloc de feina per anar a treballar com a rentaplata en un restaurant...
0: Estaves en situació irregular o
1: no? En situació irregular. Jo ja havia passat el mes que em van donar de visat.
0: Sí, eres irregular.
1: Sí, irregular.
0: És que il·legal és una paraula que no...
1: No, legal,
0: és que
1: no. Ningú
0: és il·legal.
1: Cap persona és il·legal. Llavors, vaig començar a treballar com a rentaplats i... llavors, allà, en aquell any i mig gairebé que vaig passar, en aquell restaurant, vaig veure i vaig notar, vaig observar moltes coses que em van deixar una mica...
0: Per exemple?
1: L'explotació laboral. No?
0: Clar, està en situació irregular.
1: Sí.
0: Fa que... siguis molt procliu a que t'explotin.
1: Exactament. I gairebé tot.
0: I no tenir cap dret a denunciar-ho.
1: No dret. No, cap, res. No existeix com a persona. No existeix. No, no són persones. Això.
0: I et van explotar.
1: I no són persones, siguessin sent avui dia. Perquè molta gent ara ha rebut resolucions favorables en aquesta nova regularització, l'última extraordinària, i em van arribar i em van felicitar per ajudar-lo, i em van dir, ara som una persona, ara, el 2026. Sí, sí. Imagina't en el 99.
0: Si estàs en situació irregular, no ets una persona.
1: Exacte. Imagina't en el 99. Era encara més fosc. A part d'això, òbviament vaig observar que hi ha molta... La comunicació entre les persones, la relació entre les persones és molt, bastant sofisticada, bastant material, bastant això. I això, òbviament, em va tocar. Perquè jo provinc d'un país, especialment de Tànger, que tot és espontani, tot natural, i les relacions amb gent, i que la paraula donada és el que sempre s'acaba fent, s'acaba, no?, executant, etc. I aquí tot en paper, tot això, tot... M'entens com ho dic? I això, òbviament, a part de que, per part de... Bueno, no sé si és perquè jo només he estat en un poble on havia molta diguem-ne, explotació sexual a les dones, i llavors també ho vaig observar, molt, no?, i fins i tot maltractades, no?, les treballadores sexuals. I això també em va xocar, no?, de que, ostres, el que abans pensava que aquí es respectava, no?, o sigui que...
0: I no, eh?
1: No, exactament no. Llavors, a la conclusió meva, doncs, tornant a allò que vaig estudiar sobre, no?, sobre el sistema capitalista, sobre com el, no?, com el, no?, com és el sistema, no?, en general, llavors... Vas dir exactament això, encaixa amb allò que la crítica de molts ideòlegs i molts pensadors que són anticapitalistes.
0: I com vas aconseguir estar en situació regular?
1: Llavors, un any i mig després, el que em va explotar o el que em explotava em va oferir un contracte. No sé si li va caure algun missatge de Déu o no sé què era.
0: Pel que tinc entès, aquesta persona era un ex-guàrdia civil.
1: Exacte, ex-guàrdia civil.
0: Clar, vens aquí que un ex-guàrdia civil t'exploti, dius, que tenia la mare que em va parir o m'he fotut.
1: Que tenia una fortuna, que per cert, jo vaig descobrir gràcies a la meva estada en aquell moment, que molts guàrdies civils que tenien fortunes van guanyar diners en fer que la gent, o sigui, de portar la gent d'Espanya a França quan hi havia frontera. Jo parlo dels anys 50-60.
0: Les fronteres amaguen, sí, molts secrets.
1: Exacte.
0: Totes. I aleshores tu estàs a la Jonquera i d'allà que vens a Barcelona.
1: Doncs va super... vaig intentar una mica provar o fer, a veure si la feina que vaig optar ho vaig fer a Figueres sigui una mica diferent, però vaig treballar en un magatzem, però és el mateix. Un treball precaritzat i no el donava per el mínim, no? ni per pagar el lloguer, ni res d'això. Era molt precària, també.
0: I vas venir a provar sort a Barcelona.
1: Llavors, el motiu, doncs, a part d'això, em va sorgir la idea de, doncs, a Figueres pensant de voler anar a Barcelona amb l'esperança de tornar a estudiar. Allà em va sorgir la idea. I em van aconsellar, gràcies a un company de la feina aquesta, que era un veí de Darnius, i em va aconsellar d'anar a Barcelona si jo volgués fer alguna cosa.
0: I aquí a Barcelona el Mustafà va aprendre un munt de coses, entre elles va descobrir la història de Salvador Puig Antich i de retruc la cançó Amargalida de Joan Isaac.

0: llapis de memòria de l'advocat especialitzat en estrangeria i també educador social, el Mustafà Asri. També doncs, hem trobat a Margalida, que és la cançó que el cantautor Joan Isaac va dedicar a Margalida Bové, que era la parella de Salvador Puig Antic quan aquest va ser executat pel franquisme l'any 1974. Tu, Mustafà, com arribes fins a la història del Salvador? Quan la descobreixes?
1: Una de les coses que el nostre pare ens va dir i ens va ensenyar és la història. La història d'Espanya en general, la història de l'Andalus i, per descomptat, la història de la repressió franquista a l'estat espanyol.
0: O sigui, tu a Tànger ja coneixes aquesta història.
1: Sí.
0: O sigui, menjaves pa amb tomàquet a Tànger i coneixes la història de Salvador Puig Antic.
1: No coneixia el de particular de Salvador Puig Antic, sinó en general la repressió que va patir a Catalunya i al País Basc. Perquè el nostre pare sempre en deia els que més han patit el franquisme són els catalans i els bascos. I ens va donar amb més detall. Perquè, casualitat, i és una font important, els seus pares, els meus avis, van participar a la batalla d'Anual contra el general O'Donnell, no, general Silvestre, per la guerra de Rif. El meu pare, per descomptat, els seus pares li contaven tot allò del franquisme que es va... No, o sigui, tota la preparació del franquisme per dur a terme el cop d'estat contra la república... Tot això...
0: Es va fer allà, exacte. Al nord d'Àfrica, sí.
1: Exacte. I llavors teníem molt coneixement sobre això, sobre com va ser, fins i tot el meu pare ens contava molt sobre una batalla que es diu... Òbviament vaig estudiar sobre ella després, és la batalla del Delta de l'Ebre, perquè hi ha una relació entre aquesta batalla i una massacre feta per un general rifent, per cert, és el general del Franco, on va assassinar gairebé 300 dels, els deien moros, es va portar 300 en una nau, perquè deien que no volen matar, ni robar, ni res, volien tornar al Marroc. I com a sanció, com a acció, doncs els va cremar, els va matar tots, es va assassinar tots. Llavors això, doncs...
0: Hòstia, Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Això és una de les coses que mai no surten a la història oficial d'Espanya. Llavors el meu pare ens va contar això. Llavors, arran d'això, jo vaig una mica ampliar el meu coneixement sobre la Guerra Civil, etc. aquí. I com era una matèria també necessària per fer l'accés a la universitat major de 25 anys, per mi era important una mica estudiar de tot. I, òbviament, vaig conèixer gent, no? Gent d'esquerres, especialment. Llavors, compartia moltes coses. I llavors vaig descobrir la història del patiment que va patir el Salvador Puig Antic. Especialment perquè jo creia en aquell moment, i sempre ho penso el mateix, el seu assassinat no era necessari. M'entens què vull dir?
0: Hi ha tants assassinats.
1: Exacte,
0: que no eren necessaris.
1: Sí, no, la pregunta era per què l'han assassinat? Sempre jo deia, no? És el mateix que jo veia en molts països ara, no?
0: Bueno, és un cap de turc, no?
1: Exacte.
0: Tu assassinant a Salvador Puig Antic, en aquest cas, estàs enviant un missatge a tothom.
1: Exacte, perquè, exactament. I per això... un acte d'injustícia total i és el mateix que es feia en aquell moment quan jo compartia amb allà a Tànger perquè orcaven, no? Penjaven gent, mataven gent.
0: O sigui, a la història del Marroc hi ha molts salvadors Puig Antics.
1: Bueno, el Marroc de manera oficial no ho feia, però empresonar-los per tota la vida, sí. Això no deixa també un assassinat per molts estudiants. Molts que van reclamar el dret. El Marroc no els assassinava o feien unes forques com exagerada com a la dictadura d'Egipte, no? Sinó es castigava per tota la vida a les presons. No?
0: I, es matava en vida.
1: Exacte. I llavors, especialment els manifestants que van sortir contra la guerra córrer del golf, etc. Hi va haver moltes víctimes i a vegades preguntàvem per què. Per què és això? I és això, Cap de Turs, i és una mostra de que el resta no facin el mateix.
0: A tots els llocs on t'he sentit o llegit parlar sobre el Marroc, dius el terme règim, el règim del sí. Marroc. A mi, quan aquesta paraula règim m'evoca a dictadura, a autoritarisme...
1: Exacte. A mi, quan en els telediaris o en el... fins i tot, no sé si Cadena Cero fa el mateix, quan intenten una mica parlar de règim o de la monarquia com a responsable dels últims esdeveniments, sempre diuen el Marroc és el responsable, o el Marroc és el que ha fet això, o el Marroc, etc. Per mi, dic sempre el règim, distingueixo el que fan aquestes coses, el que provoca aquestes misèries i aquestes drames humanes del Marroc. El Marroc perquè és un poble, terra, gent de bé, gent bona gent, no és només la monarquia, per això no m'agrada identificar el Marroc, no?, amb això. I clar, hi ha el Marroc, dins del Marroc hi ha Rif, que és la zona d'on soc jo, i Rif és diferent. Rif sempre hem lluitat contra la repressió, hem defensat la nostra llibertat d'expressió, hem defensat la nostra terra, hem defensat la nostra cultura, per això no m'agrada que la gent inclogui tot el mateix sac. Per això jo sempre, quan dic el responsable, dic, refereixo, utilitzo el terme règim.
0: I si fa tants anys i panys que la divergència i la crítica al Marroc està perseguida, com s'ho han fet el grup de música? A veure si ho dic bé.
1: Sí.
0: Nas El Guiwan?
1: Nas El Guiwan són...
0: Bueno, són... He llegit que són això els sí que Beatles del Magreb, li diuen. Els Rolling Stones, deia Scorsese.
1: Exacte. Nas El Guiwan... Això no vol dir que no van a passar per les presons. Sí que van patir. Van patir les escaramuses.
0: Nas El Guiwan,
1: Nas El Guiwan, sí. Nas El Guiwan és el símbol de la resistència, símbol de la crítica i símbol de tot. Per mi, és, quan jo escolto Nas El Guiwan, és com... Em puja jo de...
0: Encara rutllen. He vist que tenen concerts a l'octubre a Lió sí. i a París.
1: Sí.
0: I si t'agrada tant, doncs va, que sonin ja els Exacte. Nas
1: Però
0: El Guiwan.
1: Els components més importants ja estan en altre món.
0: Ah, bueno, però ella segueix.
1: Sí.

0: Laia Molana, no sé si ho he dit del tot
1: sí,
0: bé,
1: Laia Molana.
0: Dels Nas del Gruan, sonant al llapis de memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri, que aquest és un tema que, com dèiem, va molt fort contra el que era el rei del Marroc, Hassan II,
1: segon,
0: pare de Mohamed VI, l'actual rei del Marroc.
1: Aquí on es barreja el que és l'espiritualitat amb les reivindicacions. De que reivindicacions, en tot el sentit de la paraula, vol dir polítiques socials, la crítica al temps que arribarà en aquest moment, o sigui, que havia arribat en aquest moment canvis de la societat, individualisme, materialisme, totes les reivindicacions. Però especialment era delicada aquesta cançó perquè, òbviament, si tu cantes allà o cantaves, i fins i tot si estàs cantant en aquest moment cançons o paraules on hi ha molta crítica al règim o a les injustícies, òbviament, sempre eres un objecte de persecució. Per tant, aquesta cançó juntava tot, però òbviament sempre això va coincidir als anys finals dels anys 70 amb la màxima repressió amb els anys del plom al Marroc.
0: Que tu, Mustafà, ara ja fa, ho veiem al principi, 27 anys que estàs aquí a establert a Catalunya. Has format família aquí?
1: Sí, estic casat amb una noia de Colòmbia, la vaig conèixer ara fa temps, i tenim una família de dos fills, sí.
0: I ha costat integrar els teus fills a la societat? T'has trobat una societat oberta o, des del teu punt de vista, ha costat?
1: No, jo crec que ara el temps ha canviat i per mi no ens ha costat molt, integrar, però sempre hi haurà dificultats. Per molt que jo vagi amb una toga o fins i tot faci tutories educatives a gent, catalans, etc., o parlo l'idioma o conegui l'idioma, sempre hi ha coses que jo no puc fer. Però jo em considero més aviat... és que integrar és que ja per si és un concepte bastant erroni, allò d'integració, perquè integrar aquí. Això és la meva crítica, perquè quina cultura, perquè... Les persones poden tenir moltes diverses cultures. Exacte. Jo això sí. Amb el temps m'he adaptat, m'he naturalitzat gràcies a la Mediterrània. És el que hem dit al principi. Gràcies a moltes persones també, especialment quan vaig arribar aquí a Barcelona, especialment els moviments populars, en què em vaig trobar gent natural. És el que... No tot, però sí, em va trobar amb gent natural.
0: I tu, que et dediques a feines de dret especialitzat en estrangeria, que estàs veient que està creixent el feixisme, l'extrema dreta, el racisme, conserves esperança?
1: A veure, del que està caient, jo, com a ciutadà i com a immigrant i com a... em considero rifeny i català, jo tinc por. Jo no puc manifestar el contrari. Jo no puc dir que no hi ha un perill. Hi ha un perill que es deu al feixisme. I això no, jo no puc negar. Abans jo me recordo quan jo parlava de que aquí sempre hi haurà un perill que es diu feixisme. A la universitat on vaig estudiar, fins i tot el professor em deia això no serà mai aquí. Aquí sempre hi serà gent, lluitarem contra el feixisme, però allà. Però sempre hi ha esperança, sempre hi ha esperança. Jo crec que nosaltres, els que som antifeixisme, farem tot el possible perquè aquesta gent no ens mani la nostra vida i no ens digui el que hem de fer, el que no hem de fer.
0: I com ho viuen els xavals amb els que treballes?
1: Els xavals, jo crec que la majoria no són conscient, llevat aquells que una mica vol aprendre i vol de manera voluntària saber exactament què passarà, perquè té una mica de consciència o bé entén entén les novetats i les notícies i ens pregunta, no? Què serà de nosaltres? Com serà? Ens fotran fora? Tot i tenim la nacionalitat espanyola, sempre aquestes preguntes, gairebé totes les comunitats immigrants, sigui magribines, o sigui llatines, o sigui africanes, que per cert que som africans també, pregunten, fan aquesta pregunta. I per descomptat, els menors també.
0: Ells se senten com a casa? O no ho hem aconseguit?
1: Sempre, a veure, el racisme, hi ha un racisme divers. Jo tinc xavals menors d'edat, òbviament se senten una mica discriminats al metro, al carrer. Hi ha un problema de delinqüència, jo no puc dir que no. Òbviament, on els implicats són els mateixos xavals, però això no dona dret, ni cas just, ni anar a ficar tot al mateix sac. I és el que sovint passa.
0: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, que l'acabarem tancant el cercle, perquè tornem a Mahmoud Darwix i a Marcel Khalifa amb la cançó Rita, que ja pot començar a sonar de fons, que a més és una cançó que parla del que estàvem comentant, no? d'una persona, que és un palestí, que s'enamora d'un israelí, però al mig tenen un fusell.
1: Exacte.
0: I què fem aquí?
1: A Palestina, això, i això és una història real, va existir una esperança que es deu l'amor, no?, entre un palestí i una jueva, no?, un musulmà i una jueva. Però els va separar i que la guerra va fer que això sigui impossible. I a vegades hi ha una arma també, entre, encara que no hi hagi guerra, també passa, i ha passat molt sovint a Europa, a vegades la discriminació, el racisme i això fa impossible a vegades l'amor entre un estranger i una autòctona, una catalana.
0: L'arma té moltes formes.
1: Exacte.
0: Mustafa Arri, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies.
0: Doncs l'equip de Llapis de Memòria, ens acomiadem ja, perquè ja està aquí el Francino escalfant per la banda. Demà estarem a les 3, nosaltres farem festa, però Llapis de Memòria, i seguirà aquí repassant els millors moments d'aquests primers programes de la nova temporada. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Ja, abans, per això, donem pas a la informació de serveis.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Com sempre, de la mà del Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda. El temps que ha fet avui es repetirà de manera molt similar als pròxims dies, com a mínim fins a mitjans de la setmana vinent, en temperatures que de mica en mica aniran pujant, però bàsicament farà una mica de fred durant les nits i els matins, calor però moderada durant les tardes. Avui màximes al voltant dels 25 graus, per exemple, a Torre la Vella, però la temperatura comença a baixar i ho farà ràpidament, de manera que demà al matí ens situarem entre els 5 i els 10 graus de mínima a la major part del país. A Torre la Vella al voltant dels 8-9 graus. Després ens espera un divendres de nou radiant, sol, bona visibilitat i màximes que superaran lleugerament els 25 graus.
3: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar. Però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses. Perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a assegur.com o truca al 876-555.
4: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
5: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a la Kia Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
8: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
0: Són les 7 i 31 minuts, com dèiem. La Confederació Empresarial Andorrana entén que la quota específica que negocia la CODA hauria d'incloure tots els treballadors que participen en una obra. El president de la patronal, Gerard Cadena, recorda que en un projecte de construcció no només hi treballen els operaris, sinó que també hi ha molts altres professionals que són imprescindibles i, per tant, haurien de formar part d'aquesta nova quota que estan negociant els constructors i l'executiu. Ricard Roverosa, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda. En aquest sentit, Cadena admet que ells demanen entre 300 i 400 autoritzacions, però entén que no poden ser exclusivament per a ells, sinó que caldria repartir-les millor. Cadena ha fet aquestes declaracions després de la reunió del Consell Econòmic i Social, en la qual la ministra d'Economia i Treball, Conxita Marsol, ha admès que no han parlat gens d'aquesta qüestió, sinó que s'han centrat en la demanda dels comerciants, els quals consideren que tenen poc marge de temps entre que finalitza la quota específica de temporada i comença la general, i això els impedeix moltes vegades que puguin quedar-se amb aquells empleats que voldrien mantenir.
10: Ells bàsicament diuen que estan, que es, no poden optar gaire a la quota general, que quasi sempre, com que tenen quota de temporada, tenen d'anar a la quota de temporada, i això els hi fa que a vegades tenen treballadors que se'ls podrien quedar fixes, i això els hi fa una mica de disfunció.
9: Sobre aquesta qüestió, el president de la CEA ha comentat la paradoxa que es produeix quan l'administració autoritza la construcció de noves superfícies comercials, però alhora regateja amb les quotes de treballadors, un fet que genera tensió en el sector, diu.
0: Mentrestant, dues empreses de més de 100 treballadors han demanat activar eleccions sindicals de forma confidencial. Són del sector serveis i quan el Departament de Treball

0: Molt bona nit. La CEA entén que la quota específica que negocia la CODA hauria d'incloure tots els treballadors que participen en una obra. Ha estat el president de la patronal, Gerard Cadena, qui ha recordat que en un projecte de construcció no només hi treballen els operaris, sinó que també hi ha molts altres professionals, com ara electricistes, importadors de material o conductors, que també són imprescindibles, i per tant també hauríem de formar part d'aquesta nova quota que s'està negociant els constructors amb l'executiu. En aquest sentit, Cadena admet que ells demanaven entre 300 i 400 autoritzacions, però entén que no poden ser exclusivament per a ells, sinó que caldria repartir-les millor.
1: La CODA tampoc no comptabilitza tot, però clar, aquí hi ha diferents sectors, vull dir, la CODA comptabilitza els seus, però clar, dintre dels seus també hi ha, per exemple, els xòfers de camions, també hi ha xòfers a nivell de transport públic, i per tant definir un sol sistema és molt complicat.
0: Sobre aquesta qüestió, el president de la CEA ha comentat la paradoxa que es produeix quan l'administració autoritza la construcció de noves superfícies comercials, però alhora regateja amb les quotes de treballadors, un fet que genera tensió en el sector, diu. Dues empreses de més de 100 treballadors han demanat activar eleccions sindicals de forma confidencial. Són del sector serveis i quan el Departament de Treball ho aprovi, podran organitzar aquest procediment per escollir el comitè d'empresa i els seus representants sindicals. Així ho ha confirmat la ministra de Treball, Conxita Marsol, després de reunió del Consell Econòmic i Social, que ha donat el vistiplau al reglament que desenvolupa les modificacions incorporades al Codi de Relacions Laborals amb l'objectiu d'incentivar una major representació dels treballadors dins les empreses i fomentar la negociació de convenis col·lectius. Marsol explica com funciona el sistema.
2: Sabeu que la llei va preveure que si hi ha empreses que volen fer eleccions però que no vol sortir ningú i ho poden demanar anònimament al Ministeri de Treball, perquè el Ministeri de Treball digui i convoqui les eleccions amb aquella empresa que ha anat alguns treballadors allà de manera anònima a demanar-ho, doncs el que fa el reglament una mica és entrar al detall de com s'haurà de demanar, quin procediment hi haurà, perquè realment hi hagi el màxim de discreció possible sobre aquestes persones que demanaran això.
0: Per altra banda, el Consell Econòmic i Social també ha validat el reglament del distintiu de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, una iniciativa destinada a reconèixer aquelles empreses del país que acreditin el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral. I el Morabanc buscarà reaccionar a partir de les 9 del vespre davant del Barça després de l'ensopegada contra el Manresa en el primer partit de la Lliga Catalana. Els tricolors van perdre 74-83 en un partit que van començar dominant, però en què van anar perdent pistonada a partir del segon quart. Un dels condicionants va ser la baixa del base nord-americà James Akinjo, que no va poder jugar per unes molèsties a l'adductor. La seva absència va obligar a Santabac a buscar alternatives en la direcció

0: 17 anys, va haver d'assumir minuts com a base en el seu segon partit amb el primer equip. I aquesta situació, segons el mateix Santabach, ajuda a entendre bona part de les 22 pèrdues de pilota que va acumular el Morabanc. L'entrenador tricolor considera que haver de jugar amb Luca en la direcció del joc va acabar condicionant la circulació de pilota i el joc ofensiu de l'equip.
1: Acabo de decir que estamos jugando sin base, estamos jugando con nuestros dos jugando de base, estamos jugando con un gran futuro de nuestro club, Luca, pero sigue siendo un niño de 7 años y este nivel físico le cuesta. Yo creo que mayoría de pérdidas llegan de esto.
0: Malgrat la derrota, els tricolors també van deixar mostres de potencial que tenen en atac. L'equip va mostrar capacitat per córrer i generar joc, amb Cassio Robertson com a principal referència, autor de 20 punts i 5 triples, i Artim Pusofi, que en va sumar 19. Ara, però, repte a pujar de nivell, el Morabanc es torna a trobar aquesta nit amb un Barça que ja va superar els tricolors diumenge al trofeu d'en Camp, en un partit que els blaugrana van guanyar per 96-101 després de la pròrroga. I un últim apunt esportiu, perquè Diego Díaz assegura que l'estil de joc del Futbol Club Andorra va ser una de les principals claus per arribar i fitxar pel club tricolor. El càntabre, de 21 anys, arriba a cedir per Racing de Santander després d'haver destacat la temporada passada a l'equip filial.